0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres, Glú, que portem molt de temps donant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital,
0: 25 anys.

0: Fin Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: No cal explicar-ho.
1: Escolta-ho. Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Re, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu,
1: que vagi
2: bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 6.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 7.
0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Soc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, del Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7-7 Top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

a través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 i David Bowie estava escalando a passos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

Perfect Day, Lou Reed, 1972. Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui, dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir mort agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia, i feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de mort agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu, com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema, Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Ah, però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que l'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única, pràcticament, que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en som més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega't-hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. Garcia em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no en porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir "Aguanta fort". Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. Garcia, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: aguanta fort.
1: Amb el cor de crom brillant.
0: I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom.
1: Aguanta fort.
0: Cançó original de Stephen Stills, que va gravar amb Neil Young i que va versionar Isidore Marie des del Solster Botel 2001. Gràcies per aquesta proposta, amic Fran J. Garcia. És una versió que no coneixíem. Algú va dir, a vegades, la vida es comporta com el vent, desordena i arrasa.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All Hit Radio.
4: Cocodril Club.
5: Oh, se está bien con la radio.
4: Cocodril Club, amb Albert Malla.
5: Oh.

0: matí.
1: S'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis. Com és el cas de la meva mare quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Sagarra que fa referència a això. Diu: ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
2: Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
1: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pèrdida. I en el programa deia: a les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentará en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo se celebrará un lucido baile de noche. Doncs tens raó, Enric, el programa no té pèrdua. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permetem que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
3: Toda una vida.
1: No te'n recordaries pas de la lletra?
3: Sí.
1: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
3: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
1: No, no, així no, cantada.
3: Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
1: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
3: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens veníem molt i anàvem a tot arreu junts.
1: Un petó. Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar un altre del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
2: Me estaría contigo.
1: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Rivas Castro era Amar y Vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: de lo que pudo haber sido y no fue. I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: en què treballes i amb què t'hagués agradat treballar? El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y Vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

0: Ai, de lo que pudo haber sido y no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
2: Ah, encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis, perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat, remenant el dial de la teva ràdio, el teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients, i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta al setembre amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no tenim, que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe, desinteressadament, a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

El Comas Camilo VI, original de 1973 per la Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No face, no name, no number.

No Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

Em sap greu, perquè els hi tinc molt de carinyo als Tràfic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Tràfic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari, de Jim Capaldi, m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari.

0: No, no va ser una cançó molt coneguda, però alguns cocos me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Jim Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944, va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar, malauradament, el gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change. Una cançó que ve a dir: mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mallà.

0: hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
1: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
0: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista, el pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
2: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
3: No, por favor, no, por favor.
0: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
4: Aquella nit al Tiffany's.
0: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró.
5: El Tourmalet del Girona en aquest final de Lliga segueix. I el diumenge 17 arriba una altra prova de foc.
6: La lluita per la supervivència a Primera Divisió no s'ha acabat. Diumenge, 17 de maig a les 7 de la tarda. Atlètic de Madrid, Girona.
7: Escolta la transmissió des de mitja hora abans, a dia de partit, amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals.
8: 17 de maig, Atlètic de Madrid, Girona. A Ràdio Capital, Taronja Ràdio i el Twitch de Montilivin. Amb el suport de GCT Plus.
9: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
10: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
11: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta m'agrada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
12: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El Señor de las Moscas. Se la dedico a Roger.

Lord of the Flies, el senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa, segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32.

0: Iron Maiden.
1: Sí, aquesta també és el senyor de les mosques. Estem escoltant en directe. El 1995. Ja es diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russos. Que, per cert, es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015, als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
2: Això és Cocodril Club.
1: Però on està el piano? Montse, tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
2: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia. Ah, i participa, que això ho fem junts. Per casualitat, saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos... I a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis? Ah, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD... Digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus, de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company al seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

Bueno, Venus va ser realment un fenomen. Primer, no és habitual que les llistes de supervendes del Regne Unit i dels Estats Units, que són els dos països que històricament sempre han marcat tendències, sigui número 1 un tema que no ve de cap d'aquests dos països, sinó dels Països Baixos. Però això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de La Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 3 setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món. La vocalista Mariska Veres moria de càncer el 2006 amb només 59 anys. Molta gent va descobrir aquesta cançó amb la versió que el 1986 van fer les noies del grup Bananarama.

Bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

0: una versió no gaire afortunada, com podeu comprovar. Bueno, va ser el primer disc que va tenir l'amic Xavier Junqué durant unes hores, perquè li van comprar el disc perquè li regalés a un company amb motiu del seu aniversari. Però al recuperar els Shocking Blue, hem d'escoltar també una cançó que ha agradat sempre històricament molt al programa, tot i que va ser un èxit menor comparat amb Venus, que no va passar la història de la mateixa manera, però que tenia un títol curiós. Espanya es va dir «Nunca te cases con un ferroviario». I el 2015, que vam tenir l'oportunitat de tenir col·laborant en aquest programa el grandíssim Luis del Olmo, comentàvem amb ell la llista d'èxits d'un programa seu de 1970 que es deia Los 50 de Oro. I ell, que és fill de ferroviaris, quan vam arribar a aquesta cançó, això no li va fer gens de gràcia recordar-ho.
1: Por cierto, que en esta lista de noviembre de 1970 era un gran éxito del grupo Shocking Blue, holandeses, llamado Nunca te cases con un ferroviario. ¿Por qué debían dedicar una canción con este título? Tú que eres hijo de ferroviario. Tal vez porque los ferroviarios estaban de viaje y podían tener un amor en cada puerto.
2: Es un gran desconocido. Los ferroviarios eran unas personas encantadoras. Precisamente la canción tenía que ser el título, al contrario, cásate con un ferroviario y serás feliz en tu vida, ¿no? Pero esto lo se ve que lo compuso algún malaje que no dice nada en favor de la familia ferroviaria que yo siempre he defendido, ¿no?

I la cançó diu: mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho, si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junqué diu que el seu primer disc doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu diu dient: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis? What Crisis?

I en Xavier Junqué diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crazy's What Crazy's, diu, només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés, és que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada, com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

El disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? Jo el presentava gairebé com si fos novetat, el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis, en vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola, Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella més que tu, no? Que potser eres un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes de Versailles, Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu, el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners, del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit. I aquest pràcticament entre nosaltres va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners.

John Aylin, la Dexys Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels del Mau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970, i del grup Christie...

0: Yellow River, el riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christy, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christy, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica, amb milers de treballs al llarg de la seva carrera. Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després del lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà, què tal?
1: Hola, què tal?
0: Tu vas començar fent radioteatre a Ràdio Espanya,
1: si no m'equivoco. Sí, a Ràdio Espanya de Barcelona, i tant!
0: I va ser la parella de Suari durant molt temps.
1: I tant, jo crec.
0: Que era el galant, no?
1: El galant del moment, jo crec que sí.
0: Que ens va deixar molt jove, no?
1: Sí, pobret, sí, per un accident, sí.
0: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
1: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem. I bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
0: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
1: Sí. Mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
0: És el que andava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la, oi?
1: I tant, ja ho crec que sí. És fantàstic. És com un regal.
0: Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat, cara.
1: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
0: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no?, per exemple.
1: Sí, també, sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
0: Que fort,
1: I, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar.
0: Ah, sí?
1: Ho faria una mica més bé.
0: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan ens sentim, pensem,
1: sí,
0: ara encara ho milloraria, això, no?
1: Les primeres coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer. Però bueno.
0: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
1: moltes,
0: cosa
1: moltes,
0: més o menys curiosa?
1: Que jo ara no sé que recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent, no me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La fuerza del cariño, i una persona que es moria, i jo m'estava aguantant per no plorar, i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poc més, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però bé.
0: I ja saps que en aquest programa tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
1: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial. No sé, totes són especials, fantàstiques. Jo què sé, Edith Piaf, per exemple, La Vian Gos, per exemple.
0: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino, que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes coses,
1: tant,
0: dels teus inicis,
1: que, sí,
0: que tu
1: sí.
0: Vas començar, que eres una criatura.
1: Una cria, anava amb mitjons.
0: Et consideres afortunada?
1: Molt. I he estat molt
0: feliç. T'has pogut dedicar
1: i
0: tota la vida al que t'agradava.
1: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que
0: bueno,
1: està bé.
0: Llavors ja és fantàstic.
1: Ja és fantàstic.
0: Moltes gràcies.
1: A tu, guapo.
0: Moltíssimes felicitats, Maria Lluïsa.
1: Moltes felicitats
0: i que per molts
1: pel
0: anys et
1: teu programa.
0: Escoltar. Gràcies.
1: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, està considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vivian Ross ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915 i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vivian Ross. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres pocs instants abans d'un bolo especial d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? Agradecida... Com es deia aquella?
1: La Dina Morgan.
2: La Dina Morgan va dir un dia... porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir... i va dir, i quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. Clar. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... però hi ha una que té molta especial per mi, perquè me recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la d'Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa de que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de l'Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor. A l'amor, no a l'amor, a l'amor.
1: Sí.
2: De l'Edith Piaf.
1: I, evidentment, hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne, sí, a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens, sí, està escoltant. Sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Vinga, guapo. Adéu,
1: Frank.
0: Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar, ells al seu concert, i tot seguit jo amb la meva sessió Revival, adaptant aquest programa a sessió de ball. Va ser una nit allà al passeig d'altura d'Olot. Jo no sé quanta gent hi havia, perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

Pell de gallina, cocodrolos. L'himne a l'amor d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdán. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950.

0: marxem ballant. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men, So Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Home, com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença una nova edició de la primera llista. Una llista que des de fa dues setmanes té la primera posició al tema Drop Dead d'Olivia Rodrigo. Veurem si hi haurà canvis en aquesta primera posició o no. En una llista on tindrem dues sortides, per tant, dues noves cançons que s'incorporaran entre les 40 de la llista, mentre que a la categoria dels aspirants et presentarem tres cançons. Per tant, avui una mica de tot en aquesta llista, amb pujades, amb baixades i amb una cançó que serveix per obrir la llista i que coneixes de sobres.
1: Número 40. Rècord de permanència. They say the

Doncs amb Ordinary hem obert la primera llista aquesta setmana. 64 setmanes per aquesta cançó d'Alex Warren, que cau fins la 40. Veurem si serà la seva última setmana amb nosaltres o si encara sumarà alguna setmana més. A la 39, avui tenim relleu per l'artista catalana Maig. Abandonar la llista, em vull perquè no puc, però està molt tranquil·la perquè ha tornat a entrar. Tres estius més és la seva nova cançó que entra a la llista des del seu treball Prou.

0: Caiguda d'Olivia Dean, Mena i Nit, avui passa de la 35 a la 37. La seva 36a setmana a la primera llista. A la 36, una altra banda que avui intercanvia cançó. Avui marxa la família i entrarem tirant. Parlem de la nova de 31 Fam, que s'incorpora a la llista.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.
2: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.
1: Número 36.

Tercera setmana per Mariona Escoda. Digue-m'ho tu, en suma 3 en la seva tercera setmana de la 37 a la 34. Arriba David Guetta, que avui serà protagonista a la segona hora perquè estrenarem nova cançó de l'artista. De moment l'escoltem amb Teddy Swims i Tones and I, amb això que es diu Go, Go, Go.

Setmana número 32 de Taylor Swift amb aquest de Fate of Ophelia, que en cau una. Ha passat de la 31 a la 32 en la seva 32a setmana. De seguida, la 31 abans, ens anem a la categoria dels aspirants perquè tenim un reguitzell aquí de novetats d'aspirants des de fa moltes i moltes setmanes. Per exemple, aquesta que ens porten Dan Peralbo i el Comboi. La setmana passada te la vam presentar com a novetat i aquí segueix. Ai, ai, ai, quin goig que fas! Com ens agrada aquesta cançó de Dan Peralbo.

Era Miqui Núñez amb una molt bona pujada de 6 llocs per aquesta casella un altre cop, que un altre cop doncs puja posicions, 6 amunt. A la 29, la balada per excel·lència de Max Navarro. Estrelles, va ser la primera que vam conèixer d'aquest artista en baixa dues. Número 1.

37 setmanes per Hunter X Golden. Recula un parell de posicions de la 26 a la 28. De seguida a la 27, abans tornem a la categoria dels aspirants per posar altres cançons que tenim en aquesta categoria, com per exemple aquesta de Teddy Swims. També fa tot just una setmana et vam presentar el seu nou senzill en solitari. Es diu Mr. Know It All. Continua com aspirant. Aquesta...

L'hem tingut a la 29 amb estrelles i el tenim a la 27 amb inigualable, de pujada 3 amunt. Passat de la 30 a la 27 en la seva quarta setmana. A la 26, caiguda de dos llocs per la Perla. Una que coneixes de sobres des de Lux és Rosalia.

Bona pujada per Lady Gaga, Doechii, Runaway, quarta setmana a la llista i en puja 4. A la 24, baixada de 2 llocs per una altra de les veteranes, 33 setmanes per Ray, aquest Where is my husband. Número 1.

0: Una banda que ens donen molt bon rotllo és aquesta. Doctor Prats sumen dues posicions amb energia. De seguida la 22 i tancarem hora amb la 21. Abans tornem a la categoria dels aspirants per posar Temper City, una altra banda que fa tot just una setmana et vam donar a conèixer la primera llista amb aquest Self Aware, la seva primera aventura, la seva primera cançó que ja s'ha fet viral i que també aspira a la llista.
1: Aquesta cançó

atacada de 8 posicions per Opalai, tanquem pràcticament aquesta primera hora de la llista. Ho farem recuperant abans un número 1 de la llista de fa 10 anys, perquè fa 10 anys el número 1 era per Els Animal, amb el seu debut, amb aquesta que es diu Només amb tu, que veurem si aquest 2026 fan alguna coseta per celebrar aquest 10è aniversari d'aquesta cançó i de tot el seu disc de debut. Per tant, Animal, per tancar ara amb aquest

0: Turmalet del Girona en aquest final de Lliga segueix. I el diumenge 17 arriba una altra prova de foc.
1: La lluita per la supervivència a primera divisió no s'ha acabat. Diumenge, 17 de maig a les 7 de la tarda. Atlètic de Madrid, Girona.
2: Escolta la transmissió des de mitja hora abans, a dia de partit, amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals.
3: 17 de maig, Atlètic de Madrid, Girona. A Ràdio Capital, Taronja Ràdio i el Twitch de Montilivinc. Amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
4: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
7: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
6: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
8: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
9: No, por favor, no, por favor.
6: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
10: Aquella nit al Tiffany's.
6: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
11: Ràdio Capital.

0: Hem obert la segona hora amb Joan Dausà i aquest Welcome to my party, cançó que ja va ser número 1 de la primera llista i que des de llavors doncs, va perdent pistonada. La fem servir per obrir aquesta segona hora que ens portarà a descobrir si Olivia Rodrigo manté lideratge o si hi ha canvis. També hem d'escoltar la pujada més important de la setmana. Hem d'estrenar 3 cançons en la categoria dels aspirants i hem de repassar també si entre del top 10 hi haurà alguna novetat. El que farem per obrir hora és escoltar una altra novetat. En aquest cas ens la porta David Guetta, que fa un remix d'un tema original de Milky que va ser tot una sensació musical, el Just the Way You Are. És una cançó que ara ha tornat a reviure, aquesta cançó de Milky, gràcies a TikTok. Se l'ha fet de nou viral, aquesta cançó, i d'entre els molts remixos que hi ha, aquesta cançó que és del 2002, per cert, n'arriba aquest de David Guetta. Doncs, escolta, donant-li una volta a aquesta cançó dels italians Milky, amb aquesta versió de David Guetta remix Just the Way You Are, respira la llista.
1: Aquesta cançó vol entrar a la primera llista.

0: Era Guillem Bautista en la seva setena setmana en Puja 3 amb No està mal. A la 17 manté posició Bruno Mars. I Just Might es queda estancada a la 17.
1: Primera llista amb...

0: aquesta setmana tindrem almenys una nova entrada entre el top 10 perquè Harry Styles baixa de la 9 a la 16 amb American Girls. Per tant, veurem qui entra entre les 10 primeres posicions, si hi ha una entrada o si n'hi ha més d'una. A la 15, pujada d'un lloc per Mamadou Shade, la millor gent del planeta.
1: Número 15.

0: La Fumiga els tenim situats des de la 13. N'han sumat dues. La gent de la Mediterrània cada setmana més amunt, a punt d'entrar al top 10. Un top 10 que també està a punt d'entrar Joan Dausà, que avui s'emporta la pujada més important de la setmana de, atenció, 16 posicions en la seva segona setmana, amb això que es diu Per una cançó.
1: Número 12.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

0: professor.
1: Sopra Cabra, Su, Mont DJ, Camins, Somnis i Promeses, estancats al número 11 en la seva novena setmana a la primera llista. I abans d'obrir el top 10, ens anem de nou a la categoria dels aspirants per escoltar una altra de les novetats que tenim aquesta setmana, i és la nova cançó dels Catarres, que ja han anunciat gira amb més de 50 concerts per aquests propers mesos, i amb una nova gira que tindrà una novetat musical. Després del seu últim treball d'estudi, arriba aquest diumenge Sense Drama. Nova cançó dels Catarres, que aspiren a la llista.
2: Ja comença a fer-se clar.

Avui tindrem una nova entrada entre el top 10 perquè Tame Impala i Jenny s'incorporen amb Dràcula, aquesta versió remix, que sumen 9 posicions des de la 19 fins la 10 amb aquesta cançó que va pujant, va pujant. A la 9 també puja El teu amor, una de les últimes de la Ludwig Band.

0: Aquí tenies a BTS, ja van liderar la primera llista amb aquest swim i des de llavors van baixant. La tenim a la 8. A la 7, pujada d'un lloc per Dora Yakis, la col·laboració entre Flash i Ice Cream i 31 Fam.
1: Número 7.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Si és un èxit, sona a la primera llista.

Doncs aquí tenies Alex Warren, el tenim estancat a la número 6 amb Fever Dream. És la seva novena setmana i manté posició. La que no manté posició, sinó que en baixa dues, és Tutu Turú. Va liderar dues setmanes aquesta cançó de Cidia Roland i la tenim de baixada. Número 6.

0: sembla que Homewrecker, l'èxit de Summer, també continuarà amb la seva maledicció particular perquè mai ha liderat la primera llista. I aquesta cançó, doncs, sembla que es quedarà sense liderar perquè es queda estancada a la 4. De seguida coneixerem el 3, coneixerem el 2 i coneixerem l'1. Però abans anem a la categoria dels aspirants perquè ens queda una cançó per estrenar. I és el retorn de Gracie Abrams. Quines ganes teníem de conèixer noves cançons de Gracie Abrams. I aquesta mateixa setmana hem conegut, doncs, l'avançament del que serà el seu nou treball d'estudi, Daughter from Hell, un disc que rebrà el 17 de juliol i que el presenta amb això que es diu Hit the Wall, la nova cançó de Gracie Abrams. Aspira a la llista.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

Doncs atenció, Bruno Mars manté encara posicions d'honor a la llista, suma dues places amb aquest Risk It All i per tant el tenim a punt de liderar la primera llista. La número 2 manté plaça també Bieber Rexha amb aquest New Religion.

Ens queda conèixer el número 1 d'aquesta setmana. Bebe Rexha es manté el número 2, per tant, això vol dir que no liderarà aquesta setmana. I que la llista per tercera setmana consecutiva se la queda Olivia Rodrigo amb aquest Drop Dead. Per tant, Olivia Rodrigo, que està d'enhorabona perquè ha exaurit els 4 concerts que farà l'any vinent a Barcelona i una setmana més també liderarà la primera llista. Amb Drop Dead marxem. Ens retrobem d'aquí a 7 dies amb més èxits. Que vagi bé, bona setmana. Número 1.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: són les 11. Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
3: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
2: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
3: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
2: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
4: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
5: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
4: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
5: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
4: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
5: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i i fes la teva reserva.
4: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
7: més econòmic del que et penses
6: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà. I could stay away.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12.
2: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
3: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
2: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
3: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
2: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
4: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb pepperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
5: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
6: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
5: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
7: O me cuenta que hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
8: mejor. No, por favor, no, por favor.
5: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
9: Aquella nit al Tiffany's.
5: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
10: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.

feia que no escoltaves aquesta cançó. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
3: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
2: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
3: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
2: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
3: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
2: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
4: Del 21 al 25 de maig, vine a gaudir de Pals, Vila Florida. Activitats per tota la família. Ruta guiada en bicicleta pels arrossars. Taller de cuina amb flors amb la xef Yolanda Bustos. Desfilada de moda, concert de Joan Miquel Oliver i molt més. Consulta tota la programació a pals.cat o l'oficina de turisme. Pals, Vila Florida. Del 21 al 25 de maig.
5: El Tourmalet del Girona en aquest final de Lliga segueix. I el diumenge 17 arriba una altra prova de foc.
6: La lluita per la supervivència a Primera Divisió no s'ha acabat. Diumenge, 17 de maig a les 7 de la tarda. Atlètic de Madrid, Girona.
7: Escolta la transmissió des de mitja hora abans, a dia de partit, amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals.
8: 17 de maig, Atlètic de Madrid, Girona. A Ràdio Capital, Taronja Ràdio i el Twitch de Montilivin, amb el suport de GCT+.
9: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
10: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
1: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
2: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
3: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
2: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
4: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
5: No, por favor, no, por favor.
2: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
6: Aquella nit al Tiffany's.
2: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i Sagaró.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí em vinc una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital.

0: 25 anys, moltes felicitats. Que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts.
1: Mua! Ràdio Capital.
2: 25.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3.
0: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
2: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
0: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
2: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
0: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
2: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
0: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
3: El Tourmalet del Girona en aquest final de Lliga segueix. I el diumenge 17 arriba una altra prova de foc.
4: La lluita per la supervivència a Primera Divisió no s'ha acabat. Diumenge, 17 de maig a les 7 de la tarda. Atlètic de Madrid, Girona.
5: Escolta la transmissió des de mitja hora abans, a dia de partit, amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals.
6: 17 de maig, Atlètic de Madrid, Girona, a Ràdio Capital, Taronja Ràdio i el Twitch de Montilíving, amb el suport d'Estrella Damm.
7: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
8: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Ràdio Capital, les tenim totes. A Ràdio Capital, les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 4.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
4: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
5: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
4: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
6: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
7: No, por favor.
4: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
8: Aquella nit al Tiffany's.
4: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i Segaró.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que...

0: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
1: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
0: Amb el patrocini de Aves Peralada.
1: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
0: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
3: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia. Pizzes úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamós.com i Instagram. La Toscana. Il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
4: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
5: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
4: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
6: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
7: No, por favor, no, por favor.
4: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
8: Aquella nit al Tiffany's.
4: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, soc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. La ràdio...

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: El Tourmalet del Girona en aquest final de Lliga segueix. I el diumenge 17 arriba altra prova de foc.
3: La lluita per la supervivència a primera divisió no s'ha acabat. Diumenge, 17 de maig a les 7 de la tarda. Atlètic de Madrid, Girona.
4: Escolta la transmissió des de mitja hora abans, a dia de partit, amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals.
5: 17 de maig, Atlètic de Madrid, Girona. A Ràdio Capital, Taronja Ràdio i el Twitch de Montilivinc. Amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
6: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Del 25 d'abril al 7 de juny, setena campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
8: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
7: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
8: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
7: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
9: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
10: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
9: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
10: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
9: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia... i xucar-hi pa.
10: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
9: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
11: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: 5 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Avui és dia d'emoció. Dia de futbol. Avui és dia de Girona. Avui és dia de partit. I com cada dia de partit, us saludem des de Montilivi, Ràdio Capital i Taronja Ràdio. Perquè el Girona juga i tu ho vius amb nosaltres. Comença dia de partit amb Raül Muixac i Carles Saló.
1: Bona tarda. Si Dumbià va marcar el Metropolitano, que apagui la ràdio qui cregui que avui el Girona no pot sortir del camp de l'Atlético viu i depenent d'ell mateix. Això és dia de partit a Ràdio Capital, a Taronja Ràdio i al Twitch de Montilivi. Ni pessimisme, ni eufòria, tranquil·litat, ni atabalament, ni confiança, fe, ni distracció, ni sobremotivació, concentració, tranquil·litat, concentració i fe. No garanteixen l'èxit, però et preparen per si es dona l'oportunitat caçar-la al vol. És difícil guanyar el Metropolitano? Sí. És impossible? De cap manera. I menys veient la reacció del Girona de dijous passat contra la Reial Societat. Serà un partit similar. L'Atlético no regalarà res, però tampoc és el partit més important de la seva vida. Per molt que s'acomiadi Griezmann, hi ha un Mundial a la cantonada i la prudència fa que no s'hi posi la cama igual. Ho vam veure contra la Real i ho tornarem a veure avui. El Girona sí que hi ha de posar la cama, ben forta, i sobretot no regalar res. Ho vam veure també dijous, perquè la qualitat, amb cama o sense, aflora. I d'això, l'Atlético en va sobrat, per molt que el seu tècnic a vegades no ho acabi d'exprimir. Dos partits per saber si el Girona es queda primera o se'n torna segona, dos partits en què el Girona ha de fer un mínim de 4 punts per no dependre de ningú, dos partits per saber si l'esforç d'Estuani haurà servit per alguna cosa. Carles Saló Pujol, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Estuani no és a l'11, sí a la banqueta, al costat de Van de Beek, que és la gran novetat. Amb què surt avui Mitchell al Metropolitano?
2: Mateix 11, com l'altre dia, davant la Real Societat, i surt amb Gazzaniga que en porteria, Arnau, Francesc, Vitor Reis i Àlex Moreno en defensa, Witzel, Ivan Martín, Yunaki al mig del camp i Sigankov, Brian Hill i Joel Roca a la davantera.
1: I quin és l'11 de l'Atlético?
2: Doncs amb Oblak en porteria, Pubill, Lenormal, Janko i Ruggeri en defensa, Simeone, Coque, Vargas i Àlex Baena al mig del camp i Griezmann i Lukman a la davantera.
1: Ens pita Muñiz Ruiz, al bar hi haurà González Fuertes, a les tecles hi ha Martí Seguer, i per analitzar-ho Arnau Madrià, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, companys. Com anem?
1: Estàs nerviós o no?
3: Molt, molt nerviós ara mateix.
1: Estàs fent sí. F5 ja?
3: Estic fent F5, però no para de carregar el mateix anunci del McDonald's. Per tant, ja començo. Hauria de no deixar de fer F5, poder.
1: Estarem pendents de tots els escenaris. Ja sabeu que avui la jornada és unificada. Ens fixarem sobretot en aquells partits que ens interessen. Ara, en la prèvia, explicarem què ha de passar perquè el Girona se salvi matemàticament avui, i també per analitzar el partit i per viure'l i per patir-lo amb nosaltres. Jordi Dorca, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Com anem de nervis i de confiança?
4: Extremadament nerviós i extremadament confiat. És aquest dilema, no?
1: Bueno,
3: o sigui, els extrems es toquen, no?
4: Els extrems es toquen.
3: Fa la volta i s'acaben tocant.
1: Jo he de dir que després de dijous estic més confiat.
4: Jo també.
1: Em va tranquil·litzar la resposta del Girona. Em preocupaven els resultats, però sobretot em preocupaven les sensacions que transmetia l'equip. Però, en canvi, l'altre dia, tot i no guanyar, crec que va ser un accident no guanyar, i que amb aquella actitud es pot guanyar el Metropolitano, per què no?
3: Sabeu què em va posar més tranquil, o què m'ha posat més tranquil avui al matí? Això és el teu tuit, concretament, Raül Muixac, que ens has fet una mica una sinopsis del que podria passar, i bueno, estic molt més tranquil. És cert que s'han donat dos casos de tres partits, per tant, veurem què pot passar aquesta tarda, que ara mateix ho repassarem.
1: Sí, senyor. D'entrada, analitzem l'11 del Girona. No hi ha cap novetat.
3: Cap.
1: Tinc el dubte de fins on durarà la benzina, perquè el partit de dijous va ser de molta intensitat, va ser de molt de nervis, molt de desgast, però Mitchell s'aplica aquella norma de el que funciona no ho toca.
4: És que només potser hi havia que entrés Fran Beltran, no?, en algun moment, però la resta semblava bastant clar que seria aquest, l'11, no? No ho sé. Em sembla que és un bon 11, amb el que tenim. Continua faltant un davanter centre, però això no hi podem fer massa res. I confiar...
1: Ja el tenim, el davanter centre.
4: Sobretot que Joel no rebi la cinquena i que si surt Estuani, que jo, si n'és extremadament necessari, no el trauria.
3: També hi ha,
4: que no vegi la cinquena.
3: També hi ha Gazzaniga, amb 4.
1: Sí, per això no...
4: Aquí hi haurà gent que no patirà tant si rep la cinquena.
1: A veure, l'altre dia té la marinera.
4: És un error molt greu.
1: Té la marinera. Per cert, mira, tenim a Mitchell al flash de Dazón, escoltem el tècnic del Girona en la prèvia.
5: Y vosotros queréis decir a mí, dejaros de fiesta, historias y leches, que me estoy jugando la vida, ¿no? Bueno, son dos mundos diferentes. Evidentemente, todos los que hemos disfrutado de Griezmann, pues hoy se merece una gran despedida. Por otro lado, nosotros nos jugamos hoy la vida, subsistir en primera división y bueno, tenemos que hacer nuestro trabajo. Evidentemente, he disfrutado de Griezmann y le deseo, pues bueno, que se despida de la mejor manera con su gente. Pero si puede ser que hoy consigamos nosotros tres puntos, mejor.
6: Podéis acabar todos contentos hoy, ¿no? Entiendo que es mejor enfrentarse a un rival así, a un rival potente así, relajado, casi en ambiente festivo.
5: Bueno, venir aquí al Metropolitano creo que nunca es fácil. Es un equipo grande, es un equipo muy competitivo desde hace muchísimo tiempo con el Cholo y máxima dificultad, pero bueno, la necesidad nuestra se tiene que notar un poco en el campo. Vamos a ver si lo conseguimos. Evidentemente ellos también se juegan cosas, todos los equipos se juegan cosas. Yo creo que la Liga Española nadie va a tirar nada, entonces pues bueno, evidentemente es un partido de máxima dificultad, pero por nuestro lado sí que vamos a dar el 200%.
7: Mister, lo has vivido como jugador, como supongo que también como entrenador, en momentos así tan complicados, que lo comentábamos antes de entrar, que yo lo pude vivir en Osasuna 2 años seguidos salvándolo en la última jornada. ¿Qué es la premisa o lo más fundamental que le transmites de cara también a otros entrenadores que están viviendo este momento, a lo mejor no profesionales, ¿qué le transmites al equipo para que consiga en estas 2 jornadas el objetivo de mantenerse, la premisa fundamental?
5: Bueno, Juanfran, tú sabes, los que hemos jugado este tipo de partidos, el tema mental es muy importante. Pero hay un factor que es clave, es no dejar de hacer lo que has hecho durante todo el año, positivo a nivel de entrenamientos, de naturalidad, de preparación de partido. El plan de partido siempre tiene que ser acorde a lo que has trabajado todo el año, porque no puedes ahora inventar nada. Entonces, hemos hablado mucho de nuestras fortalezas.
7: De lo bueno
5: del equipo. A nivel de estructura, a nivel de ser un equipo que ha entrenado bien todo el año, que hemos sido un equipo que los jugadores es un gran vestuario, a nivel futbolístico, donde podemos dar un pasito más, y sobre esto ha ido todas nuestras charlas. Ir a nuestras fortalezas y que ocurran muchas cosas de las que hemos vivido a lo largo de la temporada positivas en este partido y en el que viene. Eso es algo fundamental, porque si no empiezas a pensar, y cuando piensas en el campo, malo, porque empiezas a mirar cosas que no dependen de uno mismo. Entonces, bueno, lo más importante es que se produzcan muchas cosas que hemos trabajado a lo largo de toda la temporada.
6: Gràcies, míster. Moltíssima suerte.
1: Doncs fitxa la prèvia de Zon, a peu de gespa del Metropolitano, amb la festa muntada, la festa de Griezmann, que esperem que avui, si ha de fer un parell de bolets, que els faci, però que nosaltres en fem 3.
4: Exacte.
1: Val? Aquí no hi hauria problema. Tenim el xat ja...
2: Incendiat,
1: no?
2: Sí.
1: Tenim el xat incendiat. Què diu la gent,
2: sí,
1: Carla?
2: Sí, sí. El Ted Guillem, que per cert ha renovat la seva subscripció, ens diu: som-hi avui, aviam si us hauré dit bé, Metropolitanazo.
1: Vinga.
3: Bueno, costava, aquesta. Sí. A mi em costa, almenys, de llegir-ho.
2: Sí, sí, és que és molt
1: Metropolitanazo.
3: Una mica argentí, no? Sí, aquesta argentí, coletilla, aquesta. No?
2: Sí, hi ha gent que no és gaire positiva, perquè sí, diu, si avui el Girona no guanya, s'ha acabat. Possibilitats de guanyar 1%.
1: Bueno, molt bé. Un 1%, perfecte.
3: Tanquem la retransmissió ja?
1: No, què va.
3: Encara no?
1: Va.
3: No, és que si ho diuen Hatchball...
1: No.
2: L'Eric Rodri diu: hat-trick de Griezmann. Doncs esperem, doncs, que si Griezmann fa un hat-trick, nosaltres en fem 4.
1: L'Estuari en fotrà 4.
2: Exacte. En Siullbergs diu: avui un que està de guàrdia us escoltarà entre pacient i pacient, si em deixen. I una pregunta tonta: els davanters del filial són de vidre o quin problema hi ha? És que del filial només tenim en Ricard Artero.
1: Sí, bueno. I, no, el Ricard Artero ja és primer equip, no? Em sembla.
4: Sí, però,
1: Arango,
3: sí,
1: no?
3: És d'aquests del 25 al 30, diguéssim. Val,
1: qui ha viatjat algú del filial?
3: Només Artero.
1: Artero?
3: Sí.
1: Artero, val. Sí. Val. Sí, bueno, per la raó que sigui, jo crec tampoc que, possiblement, si no els has fet entrar abans, no és un bon moment per fer-los entrar.
4: La veritat és que jo els he vist bastant aquest any, i tant Carles Garrido és un molt bon jugador, i Arango és un bon jugador, però posar-los ara és matar-los.
1: Es fot els lleons, una miqueta.
4: És veritat que el que... el que diuen que no... Si els hagués fet d'entrar algun partit més o haguessin tingut més dinàmica del primer equip, potser ara t'anirien bé, però tu, clar, inicies amb tres davanters centres, un ha desaparegut del mapa, Abel Ruiz, no saps ben bé què li està passant, l'altre està infiltrat i la lesió de Bannat, que és segurament quan es lesiona Bannat és quan caiem.
1: O sigui, sí, que totalment.
3: Són... Estic molt d'acord amb això.
1: Sí, sí, sí.
3: És el que trobes més a faltar, Bannat.
1: Sí, sí. Mateix. A veure, detecto una miqueta de pessimisme. El xat diu, avui palmem i creuem els dits que no fotem pena. D'acord. Tot s'accepta. El pessimisme està instaurat a l'afició del Girona. La temporada és evident que convida al pessimisme i que només els militants, doncs, els crèduls, si tu vols, hi veiem un bri d'esperança. Però jo avui, aquest matí, quan he fet el tuit, buscant les combinacions, i estava pensant, res és tan descabellat. A veure, hem fotut pena en molts partits, d'acord, però els dies que ens hem enfrontat amb equips grans és quan el Girona sempre ha rendit més bé. L'Atlético de Madrid és un equip gran, jo crec que, per molt que sigui el comiat de Griezmann, és evident que en un Mundial a tocar no hi haurà la intensitat que... I, bueno, ells encara no tenen la tercera posició amarrada, però ara els hi caurà com fruita madura.
4: I tenen un munt de baixes, eh? Un munt de baixes.
1: Sí, sí. I guanyar tu el Metropolitano... És que, bueno, per això de fer la broma, si vam empatar-hi amb Dumbià l'any que vam baixar, escolta, es pot aconseguir. I després, de tots els partits que hi ha simultanis, tampoc s'han de donar coses tan descabellades. En el Llevant Mallorca no hi ha d'haver un empat, que la gent diu, no, empataran perquè l'últim ho guanyaran tots dos i seran 43 punts. No és el mateix pactar un empat en l'última jornada que en la penúltima, i si no que li diguin a l'Osasuna, que fa unes quantes temporades va pactar un empat amb l'Espanyol o va pactar, o es va donar que tot dos semblava que els anava bé i va acabar baixant a l'última jornada. No és el mateix l'última que la penúltima. I després, l'Elche a casa amb el Getafe...
4: El que he de fer
1: qualsevol cosa pot passar.
4: És l'equip que està competint amb més gent de baix i que està traient tots els partits.
3: Sí, sí, bàsicament.
4: Tots.
1: Per tant, sí que és difícil? Sí, és difícil. Però tampoc és tan descabellat. Digues, Arnau.
3: Fem un repàs d'aquesta jornada. Vinga, va, per la allà. Gent que estigui una mica desubicada. Atlètic-Celta, tots els partits a les 7, excepte el Barça, que juga a un quart de 10 de la nit, Barça-Betis. Atlètic-Celta, aquest no ens interessa gens. En cap mena de sentit. Elche-Getafe, Rayo-Villarreal, aquest també et diria que està bastant segellat. Sevilla-Madrid, Osasuna-Espanyol, àlies el Biscotto de la jornada. Levante-Mallorca... Oviedo a la vez, veurem l'Osasuna, ja ho sé, Raül.
1: Jo tinc els meus dubtes.
3: Tens dubtes. I Real València, un quart de 10, com hem dit, Barça-Betis.
1: A veure, excepte el partit del Barça i el primer de l'Atlètic, en els altres, no hi ha cap equip que estigui salvat.
4: No.
1: Perquè hi ha 9 equips implicats, evidentment. L'Espanyol ho té quasi fet, el València ho tenen quasi fet, el Sevilla ho té molt fet, però encara no estan salvats. El que ens interessen són aquest, Llevant Mallorca, l'Elche Getafe...
3: I l'Oviedo a la vez.
1: I l'Oviedo a la vez. Què me l'he deixat? A la vez guanyarà el camp de l'Oviedo. Bueno, jo recordo que el Girona va rebre el Jerez descendit.
4: Sí, senyor.
1: A segona divisió. El Girona havia de guanyar.
3: 0-3?
1: Sí. I va perdre 2-4.
3: O 2-4. Val. Una golejadera.
4: Partit de Dani Mallo, maco.
1: Sí, vull dir...
3: Un seguit de partits de Dani Mallo molt macos.
1: Qualsevol cosa pot passar en qualsevol estadi. Per tant... Jo soc partidari de primer, juguem-ho. Anem veient.
4: Sí, a més el punt no és dolent. El punt
1: d'avui no seria dolent.
4: El punt avui no és dolent. Jo... S'ha de guanyar, s'han de fer 6-6. Home, si fas un punt i no es dona l'empat en el Mallorca Llevant, doncs depèn de tu.
1: Sí, sí.
4: I depèn de tu a l'última jornada, què vols que et digui? No em sembla una mala... Tal com està la situació, no em sembla una mala situació.
1: Perquè mira, és que l'última jornada... La teoria de l'empat en el Llevant Mallorca, perquè... Va, el Mallorca rebrà l'Oviedo a casa. D'acord, aquest... Puc acceptar que jugant a casa el Mallorca contra l'Oviedo no és el mateix que jugar al camp de l'Oviedo en el comiat de primera. Val? El Llevant va al camp del Betis. El Betis no s'hi juga a res, però és el camp del Betis. I... Potser pots gratar alguna cosa. Val. L'Alavés. L'Alavés rep el Rayo. el Rayo ens va demostrar que, tinguent-ho fet, competia.
4: I tant.
1: Vull dir que jo no veig tan clarament aquests resultats que s'han de donar.
3: El que passa amb el Rayo és que està a 3 dies d'una final. Sí. Potser és l'únic inconvenient que hi veig ara mateix, però...
1: Jo sóc dels que en aquests partits m'agrada més enfrontar-me amb l'equip teòric titular que no amb el suplent. Perquè si avui l'Atlètic de Madrid, que amb l'alineació que presenta hi ha bastant de titulars, si aquí comences a veure nanos del filial que volen reivindicar-se, tenen una qualitat per donar i per vendre i te la poden liar parda. Jo estic pensant, Baena...
2: Que està més en Mundial.
1: On té el cap, Baena? Lukman, on té el cap? Griezmann, on té el cap? Lenormand, on té el cap?
4: Mira, l'altre dia sentia un comentarista parlant de l'Arsenal Crystal Palace, que em sembla que és l'última jornada, que l'Arsenal pateix precisament per això, que jugarà el segon equip del Crystal Palace, que es voldran reivindicar tots, i que tothom ja el dona per guanyat aquest partit, i que ells no els acaba de fer massa gràcia, perquè...
3: El Hots Park o...?
4: Em sembla que juguen a Camp del Crystal Palace.
3: A Camp del Crystal Palace.
1: No, no, vull dir, és que... Mira, tenim a Geli al flash de Dazón. A veure el president del Girona si ha fet trucades aquesta setmana.
8: Un partido muy importante. Tenemos que intentar sacar los puntos para acercarnos a una salvación que es muy importante y que es de proyecto, ¿no? En tal como está el fútbol profesional, pues te cambia mucho estar en primera que en segunda división.
6: Hablando de proyecto, está sonando mucho Mitchell, su futuro. Entiendo que eso hasta que no se termine la temporada, como que hay un paréntesis ahí muy importante.
8: Bueno, ahora hay mucho en juego como para estar pensando en otras cosas que no sea el partido, y mañana pensaremos en prepararnos para el siguiente partido, que es lo más importante, es lo que quiere el míster y es lo que queremos todos.
6: Buenas tardes, presidente.
8: Buenas tardes.
6: Tengo la sensación, fíjate, que Girona estos años ha vivido cosas muy bonitas, incluso llegando a jugar la Champions League, pero me da la sensación de que el partido contra el Elche en casa puede ser que sea el más importante de toda esta etapa. ¿Lo vivís así desde dentro también?
8: Bueno, desde dentro vivimos este partido, que es muy importante. Porque también se puede dar, sabemos de la dificultad de ganar en el campo Atlético de Madrid, que es un grandísimo equipo, es semifinalista de Champions. Pero bueno, al final hemos de intentarlo, ¿no? Tenemos que cumplir con el objetivo de intentarlo y a ver si damos un pasito, ¿no? Y veremos qué pasa a partir del sábado que viene.
9: Pues sí, has jugado, sabes lo que se siente. La premisa fundamental para la gente, para que lo vea internamente en el club, internamente en el equipo, para poder salvarle. ¿Cuál es la fortaleza que necesita el equipo en estos momentos? Que al final imperia el nerviosismo y a lo mejor hay que mantener ahí la calma.
8: Bueno, yo creo que desde el club tenemos que acompañar a los jugadores. Estamos con ellos, nos han llevado hasta primera división y entendemos que lo están pasando y sufriendo igual que nosotros. Y lo que tenemos que tener es darles la tranquilidad y la confianza de que son jugadores de calidad y que somos un buen equipo y tenemos nuestras posibilidades de sacar puntos para encarrilar la permanencia en primera división.
6: Muchas gracias y mucha suerte, presidente.
1: Del Figeli, a qui no li han preguntat si ha trucat a Simeone, del Figeli va compartir vestuari amb Simeone, és campió de Lliga amb Simeone. Sí, vestuari i celebració de títol de Lliga amb Radomir Antic.
3: De fet, una de les millors èpoques que té del Figeli en la seva carrera és a l'Atlético de Madrid, també a l'Aves, evidentment, però alguna cosa entenem que internament doncs s'haurà parlat.
1: Home, jo crec que aquesta, la connexió Girona-Atlético és molt important. Witsel, Lemar, el mateix del Figeli, Baena. Aquesta setmana segur que hi ha hagut trucades.
4: Segurament, però no. Clar, no sé fins a quin punt... Jo crec que el que passa amb aquests equips és que si tu poses molta intensitat, al final ells es deixen anar, encara que no hagis fet la trucada, no? L'altre dia la Real es tira molt enrere perquè...
1: Però des del minut zero,
4: Perquè, i al final ja diu, escolta, jo aquí és una lluita que ja no...
3: Sí, sí.
4: Inconscientment van tirant enrere. No és que no vulguin guanyar, perquè no... Però jo crec que depèn molt de la teva actitud al camp. Si tu surts descarat a buscar-los, jo crec que podem treure. Sobretot han d'anar així, han d'anar convençuts. I el que ell va dir Mitchell una cosa, em va agradar molt, diu que ells han de notar que nosaltres ens hi juguem tot.
1: Totalment.
4: I fent això, doncs, tens possibilitats.
1: Uh-huh. Una altra cosa és si tu entres tou al partit, contemplatiu, És a dir, si no hi ha intensitat, ells tenen molta més qualitat que tu.
4: Si et veuen nerviós, aquesta gent, clar. ells no en tenen cap de nervis.
3: No, l'Atlético que presenta 8 baixes, Julián Álvarez, Nico González, Nahuel Molina, Pablo Barrios, Cardoso, Mendoza i Jiménez, que per cert avui també diu adeu a una etapa molt llarga a l'Atlético de Madrid.
1: Molt bé, doncs, són els al·licients d'un partit que arrencarà d'aquí a 10 minuts. L'Atlético s'acomiada de la seva afició al Metropolitano. Griezmann, la llegenda, s'acomiada de la seva afició, també. Però el Girona té marcat en vermell aquest partit perquè li pot, doncs, aplanar moltíssim el camí cap a la salvació o complicar-li l'existència en funció del que vagi passant al llarg de la tarda. Estarem pendent de tots els partits que hi hagi en marxa. Quan hi hagi moviments, anirem refent la classificació. Carla, repassem novament l'11 inicial del Girona i de l'Atlético per aquest partit.
2: Sí, Mitchell, que no fa ni un canvi respecte a l'últim 11 que va sortir contra la Real Societat, i surt amb Gazzani, que en porteria Arnau, Francés, Vitor Reis i Àlex Moreno en defensa, Witsel, Ivan Martín, Yunaki al mig del camp, i Sigankov, Brian Hill i Joel Roca a la davantera.
1: I quin és l'11 de l'Atlético?
2: Amb Oblak en porteria Pubill, Lenormand, Hanco i Rugeri en defensa, Simeone, Coque, Vargas i Àlex Baena al mig del camp, i Griezmann i Lukman a la davantera.
1: En Joan Alonso Nou ens diu: necessito un resum breu del que ha de passar avui per salvar-nos, si us plau, companys. A veure, Arnau.
3: Bàsicament, avui tenim varis camps, diversos camps, perdoneu, per estar, doncs, concentrats. El primer és l'Elche-Getafe, que aquí interessa un 2, com una casa.
1: Que guanya el Getafe.
3: Que guanya el Getafe. Llavors, també estarem pendents d'aquest Llevant-Mallorca, segurament el partit més interessant de la jornada, en clau Girona. Aquí el que hem d'evitar és l'empat. Per tant, o Llevant o Mallorca, un 1 o un 2. I finalment, l'Oviedo a la vés, que hauria de guanyar l'Oviedo, en aquest cas un empat, Oviedo a preferir, i per tant, en aquesta situació, si passés tot això, el Girona guanyant seria matemàticament equip de primera divisió.
1: És a dir, perquè el Girona se salvarà si avui guanya el Metropolitano, si no guanya no es pot salvar matemàticament.
3: És condició sine qua non.
1: Val? Ha de guanyar. I després, dels equips que té per darrere, dos han de perdre, perquè recordem que hi ha dues places que ballen. Llevant Mallorca, tots dos estan per sota. Si no hi ha empat, és a dir, un dels dos perds, ja en tenim un que està ficat a... que ja no ens podria tapar si guanyem en el Metropolitano.
3: Arribaria màxim a 42 punts.
1: Exacte. I l'altre, doncs, ha de ser o que perdi l'Elche o que perdi l'Alavés. Què passaria si perdés l'Alavés i guanyés l'Elche? Que l'Alavés té 40 punts. Encara ens podria atrapar l'última jornada. Li tenim el gol a Bereix guanyat i el duel directe amb ells és positiu. No seria encara matemàticament, però gairebé.
3: Virtualment.
1: O sigui, si perdés l'Elche i que no hi hagués un empat en el Llevant Mallorca, seria la combinació perfecta més la victòria del Girona. Si el Girona empata, no entrarà en zona de descens i entrarà a l'última jornada, depenent de si mateix. Però ens ho jugarem gairebé tot a cara, ho creu, amb l'Elche.
3: I així estan les coses. També anirem actualitzant la classificació a mesura que es van donant resultats. Ho tindrem tot actualitzat al moment. I avui, doncs, amb la gran ajuda també d'en Martí de Ràdio Capital. Avui tenim un tècnic...
1: Sí, avui tenim...
3: Per l'ocasió.
1: Avui hem infiltrat a Estuani, també.
3: Està infiltrat, avui.
1: Avui hem infiltrat a Estuani. Vinga, va, des d'on ho esteu vivint? Des d'on en seguiu? Teniu nervis o no teniu nervis? Mira, Nil Solà ha entrat al xat que diu: no puc més.
2: Només... Hi ha molt de pessimisme pel xat, però contrasta amb l'enquesta que hem fet avui, que hem preguntat: confieu en l'equip? I el no pel mem és l'última opció, que guanya, o sigui, que ha quedat última. I la gent creu que empatarem, amb un 46,2%, llavors el sí guanyem a Madrid i el no pel mem amb un 23% en última posició.
1: Nil Solà, el taxi, anant cap a Montjuïc.
3: Des d'un taxi,
1: cap, Montjuïc, cap al Camp Nou.
3: Des d'un hospital. També volem saber des de quina població, ciutat... carretera, perquè hi ha gent que està a la carretera un diumenge a la tarda. Ens esteu seguint en directe al Twitch de Montreal, també a Ràdio Capital i a Taronja Ràdio. Avui ho teniu tot i en directe i al moment.
1: Per terra, mar i aire, i en el moment que hi hagi un gol a qualsevol camp que ens interpel·li, aquí ho tindreu. De fet, a la interfície de Twitch mirarem de caçar alguna aplicació d'aquestes que ens va posant els marcadors en simultani, perquè ho aneu veient, i si només ens esteu escoltant per la ràdio, doncs aquí l'Arnau, la Carla i un servidor ho anirem dient tot. Val, ho dèiem, hem de sortir a mossegar, hem de sortir a fer-li veure a l'Atlético de Madrid que ens juguem molt més que ells, i futbolísticament parlant hem d'estar molt atents a pèrdues i la seva contra, que és letal.
4: Hem d'estar atents, o el que hem d'estar atents tot l'any, que és que no ens poden... transitar la manera que ho fan, els equips, perquè és com és on són més vulnerables i és on millor juga l'Atleti de Madrid. O sigui que aquí han d'estar i bàsicament s'han de fer passades de seguretat i s'han d'acabar les jugades. Quan arribis a àrea has de xutar i has d'acabar. És una cosa que també ens costa molt, però hi ha jugadors que ho poden fer, Zigankov ho pot fer, Joel ho pot fer, Brian ho ha de fer, Ivan Martín ho ha de fer, Witsel ho sap fer i ho farà, Unagi també. Vull dir que estic confiat que això és una directriu que se'ls ha donat i que la faran. Sobretot és, això és vital, perquè si ells amb Juliano, amb Griezmann, transiten
3: Lookman
4: fantàsticament bé, i és el que hem d'evitar.
3: Jo vull veure una continuïtat a nivell de, anímicament de l'equip, que va ser actiu en vez de reactiu. Sí que és cert que vas haver d'esperar que et marquessin un gol, però l'inici del partit ja va ser fulgurant pel Girona. Avui segurament costarà més a tancar un Atlético que té moltes ales per les bandes, sobretot per aquesta banda dreta amb Simeone i Lookman, i veurem doncs com és capaç el Girona d'aprofitar les opcions. N'hi hauran, no espero un partit molt tancat a l'Atlético, i a partir d'aquí doncs el Girona ha de treure aquest caràcter suficient per tirar endavant el partit.
1: Des d'on ens segueix la gent, Carla? Aviam.
2: Doncs en Ciulls Bergs ens diu des d'un centre sanitari, en Jordi Caparrós des de Barcelona, en Luqui Lluc ens diu els nervis els reservo pel partit contra l'Elx.
1: Perfecte.
2: En Pep Meister diu jo estic des de la tassa del vàter.
1: Va, assegut allà, molt bé.
2: Sí. I en Sius Bergs diu tinc el desfibrilador per mi mateix.
1: Perfecte, doncs vinga, ja ho tenim tot a punt perquè aquest partit acabi bé. A mi em preocupa la posició de Lookman, a veure per allà on t'apareix. En principi el dibuix que donen de la disposició tàctica de l'Atlètic de Madrid és un 4-4-2.
3: Poder ser Bayern amb Lookman, no? Canviar?
1: Sí,
3: Bayern més interioritzat.
1: Lookman a l'esquerra, atacant la banda d'Arnau Martínez. Per exemple, en la final de Copa van ser molt descarats a buscar Lookman en 1 contra 1. Avui, evidentment, no hi ha res en joc, veurem... Però sí, sí, aquest factor líquid de Griezmann també em preocupa. Preocupa perquè és un jugador bastant indetectable.
4: És indetectable i ho és per tothom, eh? És per l'Arsenal, sí. És pel Barça. Vull dir que és un jugador que això és el que fa millor. Aquestes descarregades són increïbles. I és curiós que són aquests jugadors que com més veterans són, millor les fan, no? I vull dir, jo aquest home a Estats Units pot fer unes bogeries allà, mira, perquè és que...
1: Pot forrar.
4: I he vist que és el que fa... Veig que posen Brian Hill a l'antecentre, suposo que serà Zigankov.
1: Jo crec que serà Zigankov.
3: La setmana passada també van posar el dorsal 21 a Brian Hill, va acabar sent Zigankov, i de fet ho va dir a la sala de premsa de Mitchell, que era qui millor rematava, si més no amb el cap, sí, que tenia aquell instint de remat, llavors falta evidentment que en tingui.
1: Molt bé, pinya dels jugadors de l'Atlético de Madrid, tenim els dos equips sobre la gespa del Metropolitano, el Girona que vestirà amb la samarreta de color groc, l'Atlético de Madrid amb la samarreta vermella. De seguida tenim so de com sona aquest Metropolitano. Veiem a Griezmann parlant amb els seus companys, les últimes abraçades, les últimes consignes. Els jugadors del Girona també fent la pinya. M'agrada que juguin amb la samarreta groga.
3: Avui juguem amb la groga i també avui estarà acompanyat el Girona d'uns 200 aficionats que s'han desplaçat a prop de 110 avui amb autobús. Han arribat a prop de les 5 de la tarda, déu-n'hi-do, a Madrid. Per tant, un bon tuter per l'afició del Girona.
2: Per aquí al xat, en Luqui Lluc ens pregunta com tenim l'Averaix amb Osasuna perquè l'última jornada va a Getafe.
1: Empatat amb Osasuna el tenim.
4: Sí.
1: Els van guanyar aquí, van perdre allà.
4: Diferència de gols.
1: Zero. Llavors la general. És la general. Recordem que el criteri de desempat és... lligueta, imagina que hi ha un empat a 3, doncs es fa una lligueta en els partits que han jugat aquests 3 equips, amb els seus gols a favor, gols en contra. Si persistís l'empat, es mira el gol average general, que
3: ara
1: aquí
3: mateix està a 11 gols de diferència favorable a Osasuna.
1: Aquí el tenim tot perdut. Però bé, escolta, tot pot passar, tot pot passar. Què porta la samarreta Griezmann? Goleador de leyenda? Crec que porta goleador de leyenda aquí al mig del pit. De fet, és el màxim golejador de la història de l'Atlètic de Madrid.
2: Potser és una samarreta així commemorativa,
1: sí,
2: que es posen així. Sí.
1: Jo crec que sí. Molt bé, cares de concentració en els jugadors del Girona. Un Girona que no ha guanyat mai el Metropolitano, que ja ha esgarrapat algun empat en Lliga, en Copa, però que avui necessitaria, si pogués ser, aconseguir aquesta victòria i sobretot no estar pendents de què passa amb els altres camps. Arrenca el partit al Metropolitano, encara no. L'àrbitre encara està parlant amb... Esclar, hem d'arrencar tots a la vegada. Són, pel meu rellotge, les 6 i 59 minuts i 45 segons.
3: Total, avui, una mica de gens bona, per començar aquest partit.
1: Sí, sí, per tant, tots a la vegada, excepte el Barça, que surt del calendari, perquè ja no té res... Escolta, el de Lewandowski, 37 anys, és jove pel Girona, no?
4: Fantàstic, jo, si vol venir.
1: Si diu que Catalunya és, que és el seu lloc...
2: Doncs vinga, uns metres més cap endalt,
4: aquí la farem.
1: Exacte, Ter Stegen i Lewandowski, si volen venir cap aquí... I, sí, si vas, goleador de leyenda.
3: Entre l'escut i Nike tenen un petit missatge.
1: A veure com es desenvolupa això. Els dos equips ja fa estona, que estan sobre la gespa. De fet, són les 7 de la tarda... i pel meu rellotge ja passen alguns segons. L'àrbitre mà a l'orella perquè comencin tots a la base. Ens confirmes, Arnau, que tu tens el multipantall aquí, que no han començat encara tots, no?
3: Mira, just ara mateix estan a punt d'arrencar el partit. En joc ja l'Atlètic Girona.
1: Ara sí, arrenca el partit al Metropolitano. La primera possessió és per l'Atlético, que és l'equip que ha tret de porteria, i m'agrada ja la manera com va pressionar Joel Roca. Va menjar-se l'Enormand, pilota per Oblak, que... surt de lesió. Pubill rebent la pressió de Joel Roca cap a l'Enormand, l'Enormand reculant, la regala. És així la manera com hem de sortir.
3: Bona pressió, inicial de Joel Roca, sobretot d'aquesta esquerra, que per mi va ser dels millors jugadors del darrer partit, a Montilivi.
1: Joel Roca, evidentment, posant-hi el que hi va posar Porto en la salvació de la temporada passada. També apreta l'Atlético quan el Girona juga enrere. Pilota per Arnau Martínez, costat dret de la defensa del Girona. La té el capità, s'ofereix Sigankov, també Ivan Martín, la pilota passa per Ivan Martín, Sigankov, i torna cap a Arnau, que endarrereix cap a Vitor Reis. L'empat seria positiu, la victòria seria fabulosa. Ve a rebre Brian Hill, jugant enrere per Arnau Martínez, pressiona Ademola Lookman, toca Alejandro Francés per Vitor Reis, aquest per Àlex Moreno, li fan també la pinça aquí a la banda, la pilota impacta en les cames del jugador de l'Atlético, serà out favorable al Girona.
3: Un Mitchell també que continua amb aquest posat seriós, l'altre dia amb les mans a la butxaca, avui amb els braços creuats, el madrilenc que ho està passant bastant malament i això ens han pogut comentar a la sala de premsa.
1: Sí, no hem comentat aquest tuit que feia... que era Mateo Moreto aquesta setmana. Compte la passada a l'esquena de Pubill, trenca Joel Roca, podria plantar-se a l'àrea, ai, l'atropellen per darrere, diu l'àrbitre que no hi ha res. Ha dubtat Joel Roca, jo crec que la pilota no li ha rodat del tot bé, no ha corregut el que hauria de córrer, ha dubtat,
3: ha buscat un aliat posant el cos,
4: hi havia passada, li ha semblat que hi era, després li ha semblat que no, i aquest dubte ja
1: Pubill
4: ha reaccionat,
1: tirat a sobre, i evidentment ha caigut de madur a dins de l'àrea. Ens ensenyen una repetició, la realització, no hi havia pas falta de Pubill.
4: No, i aquestes faltes, a més, no es piten.
1: Compte amb l'Atlético, que progressa per banda dreta, és pilota per Simeone, fent la passada enrere, tallant molt bé Alejandro Francés. Perdó, no, era Vargas, que es desdoblava per banda dreta. Bon treball defensiu del Girona, pilota per Gazzaniga, que se la treu de sobre amb la cama esquerra.
3: I tenim el primer gol de la jornada, s'avança a Real a casa contra el València. Real 1, València 0.
1: Compte, pilota Lookman a dins de l'àrea, talla Vitor Reis.
4: Semblava fora de joc, eh?
1: Doncs mira, fora de joc. Per tant, el València té 42 punts.
3: A gol de Iem Muñoz, ara mateix.
2: A quin segon?
3: Al minut 3.
2: Bueno, clar.
1: Dic que el València té 42, no?
3: Ara mateix el València en tindria 43.
1: Ah, en té 43 el València ja, per tant, sí, sí. Ens queda... És un gol que...
3: Mateix grup que Osasuna i ara mateix Espanyol.
2: I ara que comentàvem això de Mitchell, que aquesta setmana Mateo Moreto va fer un tuit, sí, anunciant que entre l'Ajax i el tècnic madrileny estaria tot pactat fins per a final de temporada fer la firma perquè es convertís en entrenador del conjunt holandès.
1: Bueno, és evident que si ha de fitxar per l'Ajax, això s'ha d'estar parlant ja ara. A mi no em molesta gens ni mica, perquè penso que es poden separar les dues coses perfectament.
4: Això li afegeix pressió, perquè suposo que ell vol marxar bé del Girona i...
1: Compte la irrupció dins de l'àrea de Pubill, que ha tirat per terra Ivan Martín. És falta favorable al Girona.
4: Això ja en parlarem una altra estona, però un descens que no es produirà, ja ho dic ara, tindria moltes conseqüències. Una d'aquestes és aquesta, que podem perdre l'entrenador que hem tingut els últims 5 anys. Hi ha projectes d'un nou estadi, hi ha coses, i seria millor mantenir-ho, fer-ho des de primera divisió.
1: Tot. Compte Griezmann al balcó de l'àrea, la deixa per Vargas, que volia provar el xut. Impacta en la defensa del Girona, surt el Girona a la contra. Sigankov per Unagi, Unagi per Sigankov, apareix per banda dreta de Brian Hill. Vinga, va. Té un contra un Brian Hill davant de Ruggeri. Frontal de l'àrea, prova el xut, Brian Hill! A la dreta, doblac, s'ha estirat bé el porter de l'Atlético, ho ha provat Brian Hill. Això és notícia, Brian Hill acabant una jugada.
2: Sí,
4: ho hem dit a la prèvia. Brian ho ha de fer, doncs ho està fent. Ho ha fet a la primera i l'ha acabat molt bé, a més.
1: I ho ha fet perquè la pressió de la defensa de l'Atlético no és la pressió que hauria fet l'Atlético si aquest equip s'està jugant alguna cosa. Li han deixat mig metre i Brian Hill l'ha aprofitat. Ho hem d'aprofitar. Recupera la pilota el Girona, és Witsel, remenant-la a la zona ampla, juga per Joel Roca, banda esquerra, té un contra un davant Pubill, vinga va, es frena Roca, en... uf, l'ha donat amb... l'ha tocat amb la... amb la ungla, la volia donar Ivan Martín, però fatal, aquesta passada enrere de Joel Roca, que el veig una mica nerviós, eh?
3: Sí, una mica nerviós, és cert que és dels pocs que ho intenta l'1 per 1 amb camp obert, i de les poques, dels pocs contextos que té el Girona de poder avançar.
1: Hachko rebent la pressió de Brian Hill, endarrereix cap a Oblak, que no és cap virtuós amb la pilota als peus, se la treu de sobre buscant la descàrrega del davanter de l'Atlético. Compte Griezmann, que s'avançava a Vitor Reis, diu l'àrbitre que no només no hi ha falta de Vitor Reis, sinó que l'últim en tocar ha estat Griezmann. I Simeone, que te la protesta igual, eh? No hi ha partit amistós, eh, per Simeone? No.
3: Per mi, bueno, es podria haver xiulat.
1: Era falta, eh?
3: Per mi era falta.
1: Però vaja, ja m'agrada. Recordem, que hi ha un gol ja en aquesta tarda, marcat la Real contra el València.
3: I un segon gol, que tampoc ens interessa. Atlètic 0, Celta 1.
1: Compte, pilota llarga d'Ivan Martín buscant a Joel Roca a l'esquena de Pubill. Joel Roca busca línia de fons. No sé si se li ha escapat. Doncs sí, se li ha escapat. Ja és la segona vegada, que Ivan Martín busca l'esquena de Pubill, que està bastant avançat, perquè trenqui Joel Roca. En tots dos casos ha arrencat bé la jugada, però no l'hem acabat de materialitzar.
4: I Pubilla és molt ràpid, és un jugador fort, ràpid. Jugador que sempre m'ha agradat molt. I havia sonat pel Girona
1: abans de que passés l'Atlético, no?
4: I sempre pensava, tant de bo, tant de bo.
1: Ivan Martín tocant per Unagi, Unagi a prop de l'àrea, va per falta. Terra.
3: És bona.
1: Falta de Lenormand. Vèrtex esquerre de l'atac del Girona. És bona.
3: És molt bona, pujant els dos centrals del Girona. Veurem com ho acaba, però és claríssim. Per darrere, Lenormand que protesta, però és clara falta a favor del Girona. Vèrtex esquerre de l'àrea.
4: Lenormand, com que no té un nou, ha de sortir i està incòmode.
1: Sí.
4: I s'hauria d'aprofitar.
1: I és un tio que és bastant destraler,
4: És un tio bastant destraler i s'hauria d'aprofitar això perquè li costa. Quan no té una referència per marcar, per xocar amb ell...
1: Vinga, va. Falta favorable al Girona. 7 de la primera meitat, dia de partit. Ràdio Capital Taronja, ràdio i el Twitch de Montilivin. Agafa mides Unagi. No sé si la pot enviar directa o la centrarà. Cama dreta, Unagi amb molta rosca, pentinada. La pilota que queda dins de l'àrea. Tisora de Vitor Reis a les mans d'Oblak.
3: I aquest un pèl segurament endavant, no ha pogut donar la força que volia la rematada, però bé, bon recurs del central brasiler.
1: I es confirma que la manera com defensa l'Atlético l'àrea no té res a veure amb com la defensaria en un partit normal.
4: Només penseu el partit de la primera volta a Montilivi, que físicament ens van passar per sobre d'una manera que feia temps que no vèiem un equip, amb la d'avui, no? És diferent.
1: Sí. Griezmann.
4: Però són perillosos igual,
1: Intenta el canvi d'orientació buscant a Simeone, ha tallat. Molt bé, Alejandro Francés s'equivoca en la sortida de Ruggeri, ho salva Simeone, endarrerint cap a Hanchko.
3: Acaba d'empatar el València 1-1 amb aquest punt, 44 ja seria, ara sí,
1: fora
3: de la qüestió totalment.
1: Baena, endarrerint cap a Hanchko, aquest tocant per Jorge Resurrección, Coque, tocant a la banda esquerra per Simeone, desdobla Mateo Ruggeri. Toca per Vargas, frontal de l'àrea, la picadeta de Vargas, la deixa passar molt bé Arnau Martínez, suposo que per indicació de Gazzaniga, que bloca i juga amb la mà cap a Unagi, que està completament alliberat al mig del camp, no hi ha ningú que el pressioni. Ara sí que el persegueix Vargas, Unagi l'envia cap a Sigankov, que estava en fora de joc, xuta Sigankov, l'assistent aixeca el banderí. El camp no gira gaire rodó,
4: Sembla com que
1: la pilota bota molt malament,
4: Els hi queda la pilota com enrere algunes vegades.
3: Com a Vallecas, no? Una mica que la gespa estava alta, costa.
1: Sí, està com irregular. Fixa't que la zona ampla, per on transitava ara mateix Unagi, A mi em sembla que aquest camp no és una gespa de camp 5 estrelles, eh? Precisament. I es veu que això està passant en els camps de Madrid.
4: Sí, tota la temporada. Jo recordo Coque queixant-se una vegada de l'estat del camp. Potser encara continuen igual.
1: Oblak la té dins de l'àrea, tocant per Robin Lenormand. Bona descàrrega del jugador de l'Atlético, però s'avança molt bé. Àlex Moreno recupera la pilota, juga per Unagi. Oh, quina sotana d'Unagi. Es queda la pilota Unagi a prop del vèrtex de l'àrea. Juga enrere per Ivan Martín.
3: Quina acció d'Unagi, eh?
4: Sí. Increïble.
3: Mare de Déu. Ara li hauria, puntera, eh?
1: Li hauria de donar continuïtat, eh? Això estaria bé. Unagi. Toca per Àlex Moreno. Moreno per Unagi una altra vegada. Fixa't, completament alliberat amb Ivan Martín. Tira en la paret sense cap mena de problema. S'entra dins de l'àrea Unagi. Li roben la cartera en última instància. Posa la cama a Pubill. Coque tocant per Vargas, aquest per Baena. Descàrrega de Griezmann, que busca Lookman. Compte que hi ha 1 contra 1 de Lookman davant d'Alejandro Francés. Aquí hi ha perill. Lookman intenta tallar per dins. Molt bé, Alejandro Francés. Bona ajuda també d'Arnau Martínez. Bon treball defensiu del Girona. 10 de la primera meitat.
3: Impecable Francés, eh? No clavant els dos tacs, intentant doncs, girar amb el seu eix i que doncs, talla una ocasió que era clara, eh? De Lookman a espai obert.
4: Ara sí que és Francés el que van fitxar al Saragossa, eh?
1: Sí, senyor.
3: Sí, el central.
4: Tots demanàvem, perquè el veia jugar, i deies, Déu meu, quin jugador, quin futur, i ostres, està fent uns partits aquest any increïble. Sí.
1: Juga Brian Hill per Unagi, Unagi per Àlex Moreno, i per cert, tant si busques feina com si busques treballadors, la resposta sempre és GCT+. A GCT+, connecten talent, serveis i solucions perquè les empreses i les persones avancin i t'acompanyen en cada cas. Joel Roca dins de l'àrea.
4: No
1: ha fallat
4: ser.
1: Brian Hill a porta buida. Increïble el que acaba de fallar Brian Hill. Es lamenta Joel Roca, es lamenta Brian Hill, però és que és a porta buida, completament alliberat. El segon pal, rebot l'ampolla d'aigua, Mitchell empipat. No hi havia fora de joc de Joel Roca. Li ha guanyat l'esquena Hanchko a Brian Hill i no sé com ha pogut fallar aquesta pilota. No sé com ha pogut fallar això Brian Hill.
3: I el que deies, Mitchell es posa les mans al cap, també un Nahi que no se'n pot estar, i el Girona que torna a recuperar pilota, bons minuts del conjunt gironí.
1: Però no podem perdonar aquestes coses, i el que deia, GCT Plus sumen talent i creen oportunitats. Espero que, a veure, amb aquesta errada que ha fet Brian Hill, a GCT Plus se'l poleixen, eh?
4: Sí.
1: Perquè, macho, quina manera de fallar Brian Hill.
4: És que us anava a dir, és el que té no tenir davant de centre, però és que és una jugada tan clara que no cal que siguis ni davant de centre ni que siguis a posar una mica bé el cap, està completament sol.
2: Per aquí al xat sí. Diuen, això val un descens.
1: Sí, en BRB-45, aquí et saludem, perquè no el tinc referenciat, eh? Diu, no! Diu, aquesta rada val un descens.
3: I en la Quilloc, no sé si s'ha comentat, però la samarreta... Estàs generant també una mica la teva samarreta de verda.
2: Sí,
3: l'àrbitre amb samarreta verda, com en Raúl Moixà.
1: Però jo es porto la mateixa de l'altre dia a Montilivi, evidentment passada per rentadora, color verd. Una cosa de color verd s'ha de portar sempre quan te jugues alguna cosa important. A veure, la té el Girona, que ha entrat molt bé al partit, però noi, la perdonada de Brian Hill... és d'aquestes que et va passant pel cervell durant tot el partit, com la d'Echeverri el dia del Mallorca, sabeu, aquell 1 contra 1 sí. Que va fallar. Esperem que no vagin de lamentar. Compte ara, que ha estat una miqueta tou Vitor Reis en el rebuig. Griezmann l'ha treballada bé, s'emporta la pilota Simeone. La trepitja, juga per Coque. Coque per Griezmann, la remena l'Atlético a la banda dreta. És pilota per Pubill, que endarrereix cap a Robin Lenormand.
2: I ja tenim a Simeone quasi entrant, a la gespa, sí. Com ja és clàssic.
1: Vargas, apareixia Ruggeri per banda esquerra, rep la pilota, es frena, toca per Lookman, Lookman la dona de cares per Coque, Coque la gira buscant el costat obert de l'àrea, ha rectificat molt bé Àlex Moreno perquè entrava per allà Simeone i ha evitat la rematada de l'atacant de l'Atlético i concedeix un corna que arriba al 13 de la primera meitat, primer servei de cantonada favorable a l'Atlético.
3: I un Girona doncs, que avui els veig amb molt bones cobertures, bones defenses.
1: Primera meitat, primer servei de cantonada favorable a l'Atlético.

0: Un altre migcampista, Joan Roca, també ha intentat doncs, fer aquesta falta, vull ajudar molt atent a aquestes transicions.
1: I per aquí al xat, en Luqui Lluc diu, ho sento Raül, però si dona sort no es renta.
2: Bueno, ara...
3: Home, s'ha de rentar,
2: s'ha de rentar, eh?
3: De
2: rentar,
3: eh?
0: I gol al Nervión, eh? S'avança el Madrid, a Sevilla 0, Madrid 1, gol, ara us ho diré...
2: Bueno, el Sevilla també és els que en té 43, eh?
0: Sí, però bueno, el Sevilla amb un hipotètic cas de 43 amb molt d'empat aniria de 16 gol de Vinicius.
2: Mira, Luqui, la vam suar gairebé igual que els que van estar sobre la gespa l'altre dia i possiblement si hagués sigut el partit a Montilivi es podria haver contemplat, perquè allà corre l'aire, però aquí dins no es podia contemplar.
1: I tant que corre l'aire a Montilivi.
2: El Montilivi corre l'aire i la pluja i tot, però aquí dintre no, home. Juga Hanchko per Lookman. Lookman intentava combinar amb Griezmann, per la pilota la recupera Witsel, que la dona Unagi. Fixa't, completament alliberat Unagi, però el tio que té més a prop el té a 4 metres. Perquè pugui pensar. Juga per Joel Roca. Aquest per Witsel, Witsel per Àlex Moreno. 15 de la primera meitat, segueix l'empat a 0.
0: D'aquells partits que Unagi està intervenint molt, feia temps que no ho vèiem, és cert que no té una marca, ni Coque ni Vargas tenen una marca referenciada perquè no hi ha un davanter i aquí han de centrar els centrals. Importantíssim avui Joel i Brian Hill poder córrer a les esquenes.
3: Trobo a faltar una mica que Àlex Moreno acompanyi, faci i doble alguna jugada d'aquestes, sí. De Joel. Ara era difícil perquè estava lluny, però crec que ajudaria.
2: Jo crec que ha superat el primer quart d'hora i ara ja jo crec que el veurem més. Mira precisament ja on està ara mateix Àlex Moreno. Ja està en la posició de l'extrem. La té Brian Hill, que té un contragut davant de Ruggeri. Va a l'ajuda Vargas. Toca enrere per Alejandro Francés. Aquest per Arnau Martínez. Arnau per Alejandro. Apareix també en l'equació Ivan Martín, però prefereix tocar enrere per Víctor Reis.
1: Per cert, en Luqui diu, la intel·ligència artificial diu que no es renta perquè li treus l'energia positiva.
2: La intel·ligència artificial ho diu, perfecte, m'encanta.
1: Carla pregunta a la IA si s'ha de rentar una prenda que dona sort, ara ho preguntarem.
2: Ara mirem, escolta.
3: Li haurem de dir al Luqui que les autoritats sanitàries recomanen rentar la roba.
0: en qualsevol dels casos, no?
2: Ai, senyor, juga... Witsel cap a Alejandro Francés, l'Atlético que va a la pressió, pilota endarrerida cap a Gazzaniga, que avui vesteix de color taronja.
1: Ui, la intel·ligència artificial em diu que depèn si prioritzes la superstició o la higiene.
3: Exacte.
1: Si parlem seriosament, si una samarreta s'hauria de rentar de tant en tant encara que doni sort. Les suors, els bacteris de les olors s'acumulen encara que no es noti gaire.
2: Val.
0: El que hauria de vigilar els guionets és precisament aquesta errada d'Unagi en sortida, perquè aquí doncs, Coque ha estat molt més viu.
3: Sí, però he vist que Unagi reaccionava ràpid i anava a la pressió, i cosa que no li he vist en alguns partits i que m'han posat especialment nerviós. I avui el veig molt enxufat també en defensa.
0: I tenim el primer gol que ens pot repercutir. Males notícies, gol de l'Alavés, s'avança al Tartiere, Real Oviedo 0. A l'Alavés 1, gol de Toni Martínez al minut 18 de partit.
2: Per tant, l'Alavés que se'n va a 43 punts amb aquest resultat.
0: Correcte.
2: Encara es pot donar l'equació, recordem que pot perdre l'Elche, pot perdre el Llevant. Compte amb aquesta pilota que es passeja per l'àrea, la talla de la defensa del Girona. Juga al llarg l'equip gironí perquè corre Ivan Martín, surt a fora de l'àrea Oblak, que la regala Ivan Martín, l'ha regalat a Ivan Martín. Llàstima que Ivan Martín estava reculant, no estava encarat a porta, però vaja, hem vist Oblak amb els peus com és, pilota per segon cop, s'acosta cap a la frontal de l'àrea, toca en horitzontal per Àlex Moreno, podria xutar des de fora l'àrea o centrar-la, la dona per Joel Roca, Joel Roca dins de l'àrea, es para, busca forat per rematar, no pot trobar-lo, passa la pilota per Witsel, aquest més enrere per Víctor Reis, Víctor Reis obrint a la banda dreta, on apareix Arnau Martínez, és Ivan Martín, l'home que ha rebut el regal d'Oblak i no l'ha pogut desembolicar. Pilota per Alejandro Francés, tocant enrere per Víctor Reis. La pressió de l'Atlético fa que la jugada del Girona perdi un punt de pistonada.
0: Quina llàstima, perquè precisament ha sigut el pitjor jugador, no? que li ha pogut arribar aquest petit regal, diguem-ne, perquè Ivan Martín no estava en mode acceleració en aquell moment.
2: No, i a més estava com d'esquenes a la porteria. Però vaja, ja sabem que Oblak amb els peus doncs, no és segurament el jugador més fiable, dels porters més fiables de la Lliga. No sé si per davant o per darrere de Gazzaniga. Com a mínim no es complica la vida, Oblak.
3: Oblak no li demanen el que li demanen
2: a Gazzaniga.
3: I això fa que no se li noti tant, no?
2: Juga l'Atlético, passada diagonal, buscant a Baena, rep l'ex del Girona. Passada per baix, rasa, talla Víctor Reis, la dona per Witsel. Sempre està ben col·locat Witsel. Com t'ho fas, Witsel?
3: És sorprenent, la temporada que ha fet.
2: Espectacular. Molt sorprenent. Compte ara aquesta pèrdua de pilota per Griezmann, frontal de l'àrea.

0: Toca per Vargas, Vargas per Lukman, desdobla Ruggeri, Lukman al vèrtex, aturat, passada interior per Griezmann, apareix Griezmann, no sé si el pal o Gazzaniga.
1: Gazzaniga,
0: Gazzaniga,
1: Gazzaniga salva el gol,
0: una, el pal curt.
1: Una aturada doncs, al pal curt, ha posat aturada d'en vol, diguéssim, d'hoquei, sí, sí, fins i tot,
0: sí, sí.
1: Amb una amb situació amb el pit.
0: Amb el pit, eh? Griezmann tirava pal curt, si es movia Gazzaniga... Mira, braç dret. Sí, sí, se li colava, eh? Compte el corna molt tancat, la pilota al travesser, la treu Joel Roca, queda a la frontal de l'àrea de lluita. Ah, aquesta Unagi, s'ha d'activar abans.
1: I tenim gol també que no ens afavoreix gaire, eh? Gol de l'Elx, s'avança el conjunt il·licità, 1-0 contra el Getafe. El minut 20 de partit és Xust, qui anota l'1-0, minut 19.
0: Doncs l'Elche que se'n va als 42 punts i ara compta la pilota dins de l'àrea de Griezmann, fa la passada de la mort, la rematada i el gol de Lukman. Marca Lukman, es desespera Gazzaniga, no sé què reclama, no sé si reclama fora de joc, és una jugada de Griezmann. El Girona estava reculant, l'Atlético estava apretant. És assistència de Griezmann, remata Lukman, i si el VAR no hi posa remei, s'avança l'Atlético al Metropolitano.
2: El que seria el 54è gol en contra del Girona aquesta lliga.
0: Ademola Lukman, entrant com un nou, i assistència de Griezmann. A veure... No, no hi ha fora de joc. L'està trencant el lateral dret del Girona.
1: L'escala de l'esquena d'Àlex Moreno, que aquí no guanya el, sí, el duel, i passa la pilota per sobre, i Griezmann, que com bé sap, a dins l'àrea sempre troba un rematador o remata, i en aquest cas és Lukman qui avança l'Atlético de Madrid al minut 21 de partit.
0: Gazzaniga empipadíssim, però és que no sé qui era que estava tancant el lateral dret, no sé si era Brian Hill o era Arnau, però habilitava tota la jugada. Per tant, males notícies pel Girona, que amb aquest resultat sumat a tots els altres resultats entra en zona de descens o no encara?
1: Ara ho estic actualitzant perquè hi ha hagut un gol també al camp de l'Elx i ho estic actualitzant tot.
0: Molt bé, doncs a punt per reprendre's el Girona, que haurà de remuntar el Metropolitano perquè està perdent per 1-0, i jo crec que és un moment per trucar a distribució de gasoil Cursà, 972-63-0028, 972-63-0028. El Girona necessita benzina, i tu, si necessites combustible per la teva caldera, la millor solució sempre és trucar a la gent de distribució de gasoil Cursà. Els millors combustibles, el millor servei a domicili, són de proximitat i s'adapten al teu horari, amb els millors preus i amb facilitat de pagament.
2: Sí, sí que entren descens al Girona, queden 19a posició amb aquest 0-1. Amb aquest 1-0.
0: Bueno, queda partit. Ho estava fent bé el Girona. Sí que és cert que en els últims minuts l'Atlético havia apretat i havia fet recular l'equip gironí. Compte ara, Unagi es desempallegava de Lenormand. Hi ha falta, hi ha targeta pel central de l'Atlético.
2: La primera del partit.
0: Ara ens en recordem de la de Brian Hill, eh? Hosti. Ens en recordem de la de Brian Hill. Bona sudada, sí, a més, d'Unagi, i falta...
3: No et poden guanyar l'esquena tan fàcil, eh? Àlex aquí havia d'estar molt més atent. Però bé, queda molt, hi haurà moments d'aquests en què marcaran els altres camps, que tu estaràs fotut i s'ha d'anar gestionant com es pot. Jo ho continuo dient, que empatar avui és
0: un bon resultat.
3: Depenent del que passi amb el Llevant Mallorca.
0: A veure, que segueix 0-0.
3: Aquest que segueix 0-0.
0: No s'ha pogut. Aviam, la picarà Sigankov. També hi ha Unagi. Sigankov amb cama esquerra, Unagi amb cama dreta. Està fent pantalla Vitor Reis per molestar Jan Oblak. Sigankov, pica Sigankov, bloca Oblak. Anava dirigida a porta, però era molt fàcil pel porter de l'Atlético. No portava gaire força ni gaire col·locació aquesta pilota.
1: I capgira el marcador València, eh? Real Societat 1, València 2.
2: I per aquí el xat l'Astrid diu: hem d'aprofitar les oportunitats que tenim.
0: Sí, sí. I a més el Girona ha de ser ja valent. Està perdent, per tant ara... Bé, d'entrada, ara
3: vigilar...
0: Es tracta de no encaixar un segon gol. Compte, aquí va el Girona. A veure, al final acaba pitant falta a favor de l'Atlético de Madrid. el de l'arbitratge...
3: L'avís ara el jutge de línia, no sé, però en fi...
0: Molt estrany.
2: Que, per cert, Muñiz Ruiz ha dirigit 16 partits al Girona, on s'ha aconseguit 7 victòries, 2 empats i 7 derrotes. Està la cosa igualada.
0: Doncs avui... I Lukman, fidel a la cita amb el gol, el gran fitxatge del que ha fet l'Atlético de Madrid amb aquest jugador. Juga l'Atlético, és Coque, que va per terra, se l'emporta Baena, envoltat de contraris, l'àrbitre acaba pitant l'anterior. I Simeone...
2: Actiu com sempre.
0: Activíssim, eh? L'Atlético, evidentment, no s'hi juga res, però... Si li dones mig metre a Griezmann i mig metre a Lukman... te la claven.
1: Hi ha un gol a tots els terrenys de joc de primera divisió, excepte l'Osasuna Espanyol 0-0 i el Rayo Villarreal, que també van 0-0.
0: I el Mallorca-Levante?
1: El Mallorca-Levante també, exacte, 0-0.
0: Levante-Mallorca, de fet, eh?
1: Levante-Mallorca.
0: Juga un Agi a la contra, ell contra el món. Un Agi avançant, fent la diagonal, esquerra-dreta, juga per Ivan Martín, mal control d'Ivan Martín, però se la queda. Malgrat tot, juga per Unagi, passada de fantasia, la trepitja Unagi, amb metres per davant, filtra passada per Sigankov, acompanya Brian Hill, trepitja ària Brian Hill, centrada al segon pal, no hi ha arribat Joel Roca, serà servei de porteria.
1: Una llàstima, perquè aquí falta la figura aquesta del nou, que no trobes, ja t'ha passat en diverses ocasions, el Girona, que arriba bé, però li falta apuntalar el tir, i aquí és on topa amb el mur.
2: I per aquí el xat en Rilov61 diu, quan no hi ha gol és remar doble.
0: Sí, sí. Girona ha perdonat, l'Atlético la primera que ha tingut, la segona, l'ha endreçat. Juga Oblak cap a Simeone, que progressa per banda dreta, perseguit per Unagi. Avança Simeone, encara Simeone fent la diagonal, intentava combinar amb Griezmann. El rebot afavoreix a l'Atlético, compte que està Lukman a la frontal de l'àrea, completament alliberat. Passada per Ruggeri, arriba Ruggeri, no és Baena. Toca per Lukman, Lukman es vol girar, compte que vol armar la cama dreta, busca forat Lukman, fora! Quin perill que porta aquest paio.
1: El Girona que en aquestes ocasions pateix, i de valent, i mira, gol precisament en aquest Osasuna Espanyol, s'avança l'Espanyol 0-1 al minut 27, l'Espanyol, que així seria equip de primera divisió de manera matemàtica.
2: En Luqui Lluc diu, interessa que València guanyi si Getafe perd, perquè li podria treure la plaça de conferent i Getafe... rep Osasuna a l'última jornada. Un gol de l'Espanyol amb aquests resultats posaria Osasuna en molt perill. I el 10 de 10 diu, peu i mitja segona i ja fa unes jornades.
0: Juga el Girona. És un Agi. Juga per Àlex Moreno. Moreno per Witsel. Girona que està perdent per 1-0, ha marcat Ademola Lukman.
1: Recordar que d'aquesta manera el Girona no dependria d'ell mateix en l'última jornada, això segurament és ara, el pitjor escenari de mitja.
3: Ara estem al pitjor escenari.
1: Sí.
0: Unagi.
3: Però queda molt.
0: Sí, home, i tant.
1: Sí, exacte.
0: Unagi van d'esquerra de l'atac del Girona, combina amb Ivan Martín, la torna, s'equivoca, bona pressió d'Ivan Martín, la recupera Joel Roca per Sigankov, bona maniobra de Sigankov, apareix Ruggeri i envia la pilota fora de banda. Ens falta mala llet a dins, eh?
3: Ens falta mala llet, però estem bastant bé. O sigui, després del gol hem tornat a intentar-ho i... no sé, no veig l'equip que no ha caigut i és important.
0: I Unagi intenta la jugada individual per dins de l'àrea, pilota per Unagi frontal de l'àrea, prova el xut, Unagi Oblak! Que vola per la foto fins i tot i bloca. Està xutant el Girona, li està faltant l'efectivitat com el dia de la Real Societat, exactament igual. Però l'Atlético segueix concedint aquell mig metre que pot fer que la qualitat de jugadors determinats del Girona pugui aparèixer, malgrat el resultat, que ara mateix, insistim, no és gens bo. La controla Simeone, hem parlat amb Àlex Moreno. Moreno s'enfada perquè entén que hi havia falta de Simeone.
1: Em semblava que l'havia tocat en última instància Àlex Moreno. De fet, aquí és Jurano que protesta a l'àrbitre. I de fet, jo crec que Moreno ell mateix havia perdut el
0: doncs
1: duel.
0: No,
3: és absolutament salomònic. Un demana falta, ell no l'evita.
0: Però jo crec que l'última toca és Simeone.
3: Sí?
0: Sí,
1: doncs
0: sí.
1: Encerta el linier.
0: Jo crec que sí, eh?
1: Gol del Rayo, eh? S'avança 1-0 a casa contra el Villarreal.
0: Pilota per Arnau Martínez. Villarreal... Mostalviu.
1: Sí.
3: Marcelino, ens ho estalviem.
0: Sí, perquè allò de l'altre dia...
3: Tela.
0: Tela marinera. Juga Sigankov. Pilota per l'ucraïnès, aixeca el cap. Apareix Ivan Martín, la deixa per Witsel. Witsel a la banda per Brian Hill. Passa per Arnau. Arnau per Brian Hill. Intentava passar pel mig. Era materialment impossible.
1: Ara mateix sí que l'únic equip partit que està empatat és el que no t'interessa que empatin, eh? El Llevant 0, Mallorca 0.
0: Compte Àlex Moreno, que té 1 contra 1. Intenta la jugada individual per dins de l'àrea. Àlex Moreno juga enrere. La salva Víctor Reis per Unagi, pilota dins de l'àrea, intentava la rematada i a penal per mi sobre Víctor Sigankov, remata Brian Hill, serà corna, l'àrbitre dona corna o penal? Aviam.
3: Arnau demana penal.
0: Arnau demana penal, ell dona corna.
1: Veurem què diu el VAR.
0: La caiguda de Sigankov per mi és penal, eh?
1: Passa l'àrea petita.
0: Aviam, Arnau la toca, està Lenor...
1: No crec que el xiuli, perquè els dos s'agafen, eh?
0: No, bueno... Lenormand agafa molt, sempre a dins de l'àrea, però molt.
1: És un vals, estan agafats de la mà.
0: Estan agafats de la mà i al final donarà cantonada, tot i que Sigankov encara l'àrbitre no li ha donat l'okei, eh? Aviam. Doncs sí, al final li dona l'okei perquè tiri el corna. Paritat al possible penal sobre Víctor Sigankov. Posa la pilota amb cama esquerra. Busca la rematada Alejandro Francés. La treu Griezmann amb el cap. Rebuig defensiu que ha de caçar Brian Hill, que juga enrere per Àlex Moreno. Moreno per Unagi. Girona ha reaccionat bé al gol de l'Atlético, però evidentment hem d'empatar. L'ha perdut Unagi. Davant de Simeone juga Lookman. Lookman per Baena. També hi ha Antoine Griezmann. S'acosta Baena, frontal de l'àrea. Baena, passada per Griezmann. El xut de Griezmann. Gazzaniga no bloca. A la segona... torna a rebutjar, servei de banda per l'Atlético.
1: Tercer intent de Griezmann, per aquesta banda esquerra dins l'àrea. Gazzaniga, que ha estat molt atent a la primera ocasió, que ha refusat el lateral, i doncs Griezmann ja ha xutat el bulto en la segona ocasió.
0: Dues intervencions de Gazzaniga.
3: El gran problema és quan Lookman encara mirant cap
0: sí,
3: a porteria.
0: Sí, sí, és molt difícil d'aturar.
3: És molt difícil d'aturar.
0: Lenormand... la pentinada dins de l'àrea, compte que la busca Lookman, la treu Arnau Martínez, la intenta baixar Sigankov, la toca amb el cap. Ivan Martín juga per Àlex Moreno. Moreno buscant a Joel Roca en llarg, a l'esquena de Pubill, corre Joel Roca. Compte que Lenormand té una groga, va, encara el... pilota per Joel Roca, juga per Unagi, s'acosta cap a la frontal de l'àrea, retalla Unagi, vol ficar-se dins de l'àrea, bona jugada d'Unagi, pot provar la rematada, l'ha acabat molestant Ruggeri.
1: Déu,
0: ho ha
1: quina...
0: fet tot Unagi, però no ha pogut rematar perquè se li ha tirat a sobre Ruggeri.
1: La més clara del Girona ara mateix, bona transició del Girona, que és capaç de, a través de la individualitat d'Unagi, com passa en el 80% dels casos en el partit, doncs és a punt de rematar porteria Ruggeri, que ho ha impedit d'última hora. I per cert, gol del Levante, s'avança 1-0 contra el Mallorca.
0: Mira, un resultat que ens va bé.
3: Primera bona notícia la tarda.
0: Primera notícia que ens va bé, i això vol dir que guanyem una posició ara.
1: En clau Girona, ara mateix, el Llevant, el Mallorca cauria amb 39 punts, el Girona estaria en 18a posició.
0: Vinga, pilota que recupera el Girona a la frontal de l'àrea. Arnau Martínez s'acosta cap al balcó de l'àrea, pot provar el xut amb cama esquerra, massa fàcil.
3: Hem de xutar amb més convicció. Ens falta una mica de convicció.
0: Falta una mica de mala bava, en la rematada.
3: Quan arribes tant, tu has d'anar creient.
0: Sí, sí. I Arnau, jo crec que ha xutat molt...
2: centrat. No?
0: Molt mossegat, eh? Ha trepitjat molta herba. I la jugada d'Unagi...
3: és increïble.
0: És increïble. I s'ha d'atacar la posició de Lenormand, eh? Que té una groga. Recordem, compte, Juliano, Lookman a dins de l'àrea, marca el segon, l'Atlético era fora de joc.
1: D'aquesta manera, després d'aquest gol, Raúl, si m'ho permets, d'aquesta manera, amb el gol del Llevant, el Girona tornaria a dependre de si mateix en l'últim partit contra l'Elx. Què passaria? L'Elx li val l'empat, en el Girona li hauria de valdre la victòria només per mantenir-se a primera divisió.
3: Per això us deia jo que el punt, ara no, ara surt en Jordi Dorca pessimista, que de fet és en Jordi Dorca, que és pessimista, però el punt és molt bo.
0: El punt seria molt bo.
3: El punt és molt bo.
0: Aviam, juga!
3: Els tres són...
0: el tres ja seria, vaja, somiat.
3: Somiat.
0: Juga Brian Hill. Brian Hill enrere per Francesc, aquest per Witzel. Witzel tocant per Vitor Reis. Vinga, va, cridem el bon temps perquè ara una estrella d'am ens entraria de fàbula. Estrella d'am, la cervesa mediterrània que acompanya el Girona des del 2012, feta segons la recepta original de 1876. La cargola Unagi a les mans de Oblak. 150 anys d'aniversari d'Estrella d'am. Estrella Damm acompanyant el Girona en els millors anys de la seva història i també avui que el Girona les està passant canutes. Però el Girona encara és viu. Queda partit.
1: Que s'ha desplaçat avui al Civitas, també animant, els pocs que hi ha del Girona, també hi ha alguns repartits per a la tribuna, doncs animant a un Girona que amb el 1035 de moment està en situació de descens, 18a posició.
0: Juga llarg l'Atlético buscant el moviment de Simeone, ha de treballar Vitor Reis, endarrereix cap a Gazzaniga davant la pressió de Griezmann. Griezmann tocant per Alejandro Francés, retall d'Alejandro Francés a dins de l'àrea, davant de Lookman, aquí no te'n sortiràs. La fa picar les cames de Lookman, que li roba la cartera, la posa dins de l'àrea, bloca dalt Gazzaniga sobre Griezmann. Que perillós que és Lookman.
1: És un 2 contra 2 quan Vitzel s'incrusta a la situació de 4, per tant aquí Lookman i Griezmann que tracen molt bé la pressió. Atenció, Joel
0: Roca. Moreno per Joel Roca, que té 1 contra 1 davant de Lenormand, trepitja àrea Joel Roca, Lenormand el talla, passada de Joel Roca, que talla Ruggeri una altra vegada. I Àlex Moreno, que agafa la pilota i treu ràpidament del fora de banda. Girona està arribant. És un Ahi, ara l'ha perduda, diu l'àrbitre que hi ha falta de Coque.
1: Coque que ja ha guanyat en dues ocasions la cartera, a un Ahi.
3: Coque té com una segona joventut, Coque, no? Estava ja, que deies,
2: sí.
3: Aquest...
2: Ha ressorgit.
3: Ha ressorgit,
2: Resurrección.
3: Exacte.
0: Pilota per Àlex Moreno, que supera l'1 contra 1, trepitjari. Àlex Moreno vol fer la rematada per Ado Black, no hi ha arribat, Sigankov. Ivan Martín la deixa amb el cap per Arnau Martínez. Arnau Martínez la pica a l'àrea, la toca Pubill, serà servei de corna la que acaba de treure Jan Oblak.
3: Si Déu seguim Déu. Així entrarà, Hem de seguir així.
1: I per mi bé, Àlex Moreno apuntalant aquesta banda esquerra, quan Joan Roca li falten cames, Moreno empenya des de darrere.
2: I per aquí el xat, l'Eloi ens diu: samarreta verda al màxim, Raül, a veure si les supersticions ens salven, perquè la cosa no pinta gaire bé, però encara hem de confiar que Estuani surti amb el botiquín com a motxilla.
0: Compte acabar el Lookman per banda esquerra, hi ha Alejandro Francés davant d'ell, se la queda molt a Lookman, que juga enrere per Baena. Baena aixeca el cap. Recordem, això és dia de partit, Ràdio Capella, el Taronja Ràdio i el Twitch de Montilivin. Podeu comentar el partit amb nosaltres, podeu patir-lo amb nosaltres. De moment el Girona està patint una derrota al Metropolitano, que no ajuda gens a fer els números de la permanència, però encara ara mateix el Girona dependria d'ell mateix. Encara ara. Perquè està perdent el Mallorca. Juga el Girona, recupera la pilota en defensa. És Joel Roca per banda esquerra, intenta l'1 contra 1. Joel Roca rep la pressió de Vargas, ho intenta, envoltat de contraris, acaba robant la cartera Giuliano Simeone, i l'àrbitre que no hi ha res. Compte que es desplega l'Atlético, Simeone, el segon pal per Griezmann, la toca Arnau Martínez, li cau a Lookman, a dins de l'àrea, aquí hi ha perill. Lookman per Ruggeri, passada la mort de Ruggeri, la rematada per sobre del travesser de Pubill, i l'àrbitre
1: es queixa d'una possible...
0: d'un possible penal,
1: Penal.
3: Crec que és després de que remati,
0: Sí, de fet, és el gest que fa l'àrbitre, que és amb posterioritat.
1: De fet, Mitchell de seguida ha anat a buscar el jugador per dir que s'aixequés, i aquí sí que el 2-1 que planteja l'Atlético en banda és...
0: sí, està...
1: ens estan agafant en tots els duels.
0: Complicant-li molt l'assistència, el Girona de fet està arriscant ara mateix ja, perquè ho ha de fer, i la rematada de Pubill es nota que no és un davanter.
3: M'ha semblat que Simeone demanava roja.
0: No sé què demanava Simeone.
3: No, és que aquest home...
0: Roja?
1: Per demanar que no quedi, no?
3: Demanar penal i roja.
2: I per aquí, en Lluc Xuc ens diu: us veig massa positius.
0: Bueno, és que és l'últim que s'ha de perdre.
2: Sí.
0: Juga Ivan Martín per Arnau Martínez. Aquest per Ivan Martín. Lluc, hem narrat un penal de Quico Ratón el 94 quan estàvem morts, Vull dir que...
3: allò sí que va ser.
0: Ja no ens posarem nerviosos de moment. Juga Àlex Moreno.
3: És el primer autogol de penal de la història.
0: Exacte. Se'l marca amb l'esquena, Alberto. Mitja hora després encara estava plorant. Juga Joel Roca. Sí, sí. Gran Sergi Victorio, quan abans encara es podia entrar a les entranyes de Montilivi amb un inalàmbric. Compta la pilota dins de l'àrea. Sigankov la deixa per Arnau Martínez. L'havia de rematar de primeres algú.
3: Sigankov ja l'ha de rematar.
0: L'havia de rematar, encara que fos amb la dreta, encara que sigui amb la cama dolenta.
3: És aquest instint, un nou equip, pam, remata.
0: Avui ens en recordem de no tenir un nou suplent.
3: Exacte.
0: Avui ens en recordem. ho estem patint en carn pròpia. Pilota per Brian Hill, intentava la passada i filtrada, rebutjar la defensa de l'Atlético. Bé, Griezmann per quedar-se la pilota, la protegeix Coque davant la frontal pròpia, apreta amb tot Brian Hill i obliga l'Atlético a regalar-nos-la.
1: És això, Jonà, d'intentar doncs, que l'Atlético no pugui córrer. El Jonà doncs, ha de posar una marxa més en la intenció de passar de l'últim terç, i aquí doncs, això només passa perquè algú connecti.
3: Quina imatge.
0: La banqueta del Girona amb cara de circumstàncies, Mitchell, rebot, l'ampolla d'aigua, esquitxa Estuani, Lemar i David López. I Estuani diu, però relaxa't, tio, tranquil.
1: El Getafe, que es queda amb un home menys al minut 40 de partit, Elx 1, Getafe 0, Gené, que és expulsat.
0: O sigui, tot el que no ha passat durant la temporada, com de la centrada d'Àlex Moreno, la buscava Sigankov, la busca també Unagi, Bitzel, molt bé, treballant davant de Lukman, pilota per Unagi dins de l'àrea, toc d'esperó de... M'està sobrant algun recurs tècnic que està molt bé quan està salvat, però que aquí em fa falta una miqueta més de mala bava, eh?
3: Hem de rematar abans.
0: Hem de rematar.
3: I acabar jugada.
0: Ells estan acumulant molts homes a dins de l'àrea. És que fins i tot un rebot te la fot a dins. Juga Witzel. Tocant per Ivan Martín.
3: En defensa 5-3-2, ells.
0: Sí, sí.
3: Tota la calma.
0: Ivan Martín per Moreno, la rep Moreno, pot centrar Moreno, pot centrar Moreno, la pilota per Sigankov, a les mans d'Oblak, a les mans d'Oblak, Sigankov, ara sí que havia irromput bé l'àrea, ara sí que li havia quedat el perfil esquerre, ara sí que ha aconseguit connectar la rematada, però l'ha tirat el cos de Jan Oblak. Ah, ens està faltant un pèl a cada acció. Està arribant el Girona, està tornant a perdonar.
1: Molt bé aquest control, sí, per deixar assegut en aquest cas crec que era
0: Hatchko,
1: el central, i per tant aquí doncs molt bé el Sigankov, però llavors ha xutat el Bulto i aquí doncs ha aturat perfectament a Oblak.
0: Ara falta de Witzel per darrere entrant sobre Baena, 41 de partit, 4 pel descans. El descans ordenem tots els marcadors. Girona està perdent el Metropolitano, el Girona està en zona de descens, però encara hi ha un fil d'esperança, que és que depèn de si mateix encara. El resultat del Levante fa que el Girona, malgrat que acabés perdent el Metropolitano,
1: va, que és bona.
0: Compte que la té Sigankov, s'acosta cap a la frontal de l'àrea, assistència per Pubill. No hi havia ningú. No hi havia ningú. I es nota que Sigankov no és davanter, perquè aquí un davanter se la queda, especula una mica, aguanta, busca el forat, ell de seguida ha buscat l'assistència, quan ell està jugant de nou avui. Em pregunta, si saps que Sigankov jugarà de nou, se l'agafa per banda algú d'aquests davanters que tenim a la plantilla i li diu, escolta, treballem moviments.
3: Suposo que sí.
1: O sigui, parles d'Estuani, no? En aquest cas.
0: Sí, bàsicament. Sí. Bàsicament.
1: Has dit els davanters i...
0: Estuani ara davanter no pot entrenar, però sí que pot explicar alguna cosa, no? Bé, Witzel, amb pilota dividida, posant la cama forta, Àlex Moreno, en canvi, la regala, la busca Unagi, se l'emporta Giuliano Simeone.
3: És ara és important, sí, arribar amb aquest resultat al descans, a veure
0: no
3: si...
0: No encaixar un segon,
3: perquè hem estat bé, s'han d'ajustar alguna coseta, sobretot de rematada, però...
0: La buscava Brian Hill, s'ha acabat escapant la pilota, diu l'àrbitre que l'últim toc ha estat el jugador del Girona, per tant serà out favorable a l'equip madrileny, que s'ha avançat en el marcador en una jugada que, recordem, que neix d'un córner, rebuig frontal, i tal com venia, la posen a l'esquena d'Àlex Moreno i Griezmann, si li dones mig metre, te la col·loca on vol. Pilota per Witzel, apareix entre línies Witzel, està en fora de joc Sigankov, l'ha aguantada Witzel perquè ha vist que l'Ucraïna s'havia posat en fora de joc. Ara sí que la rep Sigankov de cares.
1: Ningú trenca, eh?
0: Encarant. Ja, mira, Ivan Martín a mig metre. Toca per Arnau Martínez, que apareix a l'equació. La deixa per Ivan Martín. Ivan Martín la orienta cap a l'esquerra, cap a Vitor Reis, més a l'esquerra per Àlex Moreno. Té Joel Roca, no ho veu clar, Àlex Moreno tocant enrere per Vitor Reis. Aquest
3: tenim
0: per Alejandro Francés.
1: Que bé que aniria un gol ara, Raúl.
0: I tant, un i mig pel descans.
3: Tenim els centrals a tres quarts de camp.
0: Sí, sí.
3: Estem
0: jugant amb foc.
3: Sí, però és el que hem de fer. No tenim... Hem d'anar a buscar el gol.
0: Però Brian Hill, no veu clar, toca enrere per Alejandro Francés, que la gira cap als dominis d'Àlex Moreno, que sembla que en els últims minuts és l'home que encara més l'apreten a endarrerir cap a Vitor Reis, aquest per Alejandro Francés. Ara comença la pressió de l'Atlético. Alejandro Francés, que no ha volgut arriscar en la passada, ara sí que ha trobat a Brian Hill, que es desfà del defensor, es posa de cares a porteria. Jugada individual de Brian Hill, toca per Arnau Martínez. Arnau, al vèrtex de la... Perdó, és Ivan Martín. Toca per Witzel. Per Vitor Reis, a 10 metres de la frontal. Vitor Reis, toca per Unagi, banda esquerra, té 1 contra 1, pot trepitjar àrea, se'n surt, línia de fons, Unagi aixeca el cap, intenta la rematada, ha fet la pitjor ocasió, ha fet la pitjor elecció que podia fer, impacta en les cames de Pubill, surt a la contra l'Atlético, però s'equivoca Giuliano i la regala a Alejandro Francés.
1: L'Atlético que demanava una falta en un bloqueig a la frontal de l'àrea.
0: Pilota per Witzel. Passada per Unagi, Unagi per Joel Roca, pot fer la passada de la mort, Joel Roca pot fer la passada de la mort, la toca la defensa de l'Atlético, la recull Lookman, que intenta sortir a la contra, Coque diu que no, la toca Arnau Martínez, Lookman salva el fora de banda, juga l'Atlético des del darrere. Ens està faltant última passada i sobretot carregar bé àrea,
3: carregar bé l'àrea, que es fa sense davanter és difícil. I no sé, alguna d'aquests, i també ells, com que tenen molta gent a dintre l'àrea i la defensa d'àrea són molt bons, sempre hi ha un peu, sempre hi ha un bloqueig, sempre...
0: Un cul.
1: Ara, mira, bona.
0: Torna a recuperar la pilota el Girona. És Unagi, acostant-se cap a la frontal de l'àrea, s'acosta al balcó, va per terra, diu l'àrbitre que no hi ha res, ha afegit un minut, eh?
1: Falta determinació, també, amb el que es fa. Segurament hi ha molts dubtes, partint els centrals molt oberts, molt endavant, a risc de perdre pilotes, al Civitas.
0: I a més el Girona també, a mesura que vagin avançant els minuts, li pot passar factura al partit de dijous, que va ser de molta tralla física. I va de molt el Lookman, encara la posició d'Arnau Martínez, acompanya Ruggeri, li queda la pilota al darrere, però no la pot recuperar Ivan Martín, encara Lookman, tocant per Ruggeri, Ruggeri filtra per Lookman, línia de fons, aixeca el cap, passada de la mort, la toca la defensa al Girona, se la queda l'Atlético de Madrid, pilota per Coque, balcó de l'àrea, prova el xut, Coque, Gazzaniga a la seva dreta, diu l'àrbitre que la pilota serà servei de porteria.
1: I sembla que s'exauriran aquest minut que ha afegit, ara ja passem del 46 i serà servir i xiular al final.
2: Per aquí al xat diuen Giruino.
0: Com?
2: Giruino.
1: Hem tingut dies millors,
0: bueno,
1: eh?
0: Sí. Bueno. S'acaba la primera meitat al Metropolitano. El Girona, que està perdent per 1-0 contra l'Atlético de Madrid, ha marcat Ademola Lookman. Aquest resultat envia el Girona a la zona de descens. A més, està guanyant l'Elche, està guanyant l'Alavés. L'única bona notícia és que està perdent el Mallorca.
1: Exactament, ara mateix en descans ja aquest Atlètic 1, Girona 0, també l'Oviedo 0, Alavés 1, el Sevilla 0, Madrid 1, encara en joc, el Llevant, que està guanyant a casa contra el Mallorca, i també molt atents en aquest Elche-Getafe, que ara mateix l'Elche va al descans 1-0 amb el Getafe amb un home menys. Ara mateix la classificació estaria així, Oviedo ja ha descendit, Mallorca amb 39 punts, 19è, 18è, Girona amb 40 punts, a 2 de l'Elche, primer equip que es salvaria matemàticament si acabés avui, amb 42, Osasuna 42 i Llevant 42. A la vegada s'enfilaria als 43 amb Sevilla Atlètic Club ja amb 44.
0: Expectativa de gol, el Girona superior a l'Atlético, eh? 61 per 1,25.
3: Perquè arribem i estem fent coses molt ben fetes, però ens falta el de sempre, carregar bé l'àrea, acabar jugades, que el porter hagi d'intervenir, i no sé, ara pensava, us en recordeu l'últim dia de mercat, que estàvem tots desesperats i van dir, no, anem a buscar un davanter centre, el Girona està buscant un davanter centre, i tots deien, no, falten davanter centre, falten laterals esquerres, falten pivot. Doncs el temps ha donat la raó, no? Ara, si tinguéssim un altre davanter, estaríem en millor situació de guanyar aquest partit, és evident. No sé si el davanter Omar Sadik, que era el que sonava en aquell moment, però són jugadors que saben carregar l'àrea, que saben rematar, que saben trobar el moment per infiltrar-se entre els dos centrals i que la de Brian Hill, insisteixo, que l'ha de fer qualsevol jugador professional aquest gol, però un davanter centre no falla.
0: Recordem que Brian Hill, que devia ser el 15, el minut 15 més o menys, en té una a porteria buida, amb sí, el cap.
1: L'expected goal que diu allà.
0: no ho sé, que no sé què diuen allà, però...
3: Expecting goal et diu un exjugador del Santa Pau, que em cau a mi, em sembla que per casualitat la poses a dins. És que ha girat el cap d'una manera molt estranya.
0: De fet,
3: no sé.
0: És la pilota que li remata el cap en comptes del cap rematar-li la pilota.
3: Sí, no sé per què ha girat el cap. De... Rematar en frontal era gol.
0: Sí, sí, és... És increïble, és increïble, perquè és que Oblak estava vençut, estava completament alliberat, no tenia cap central que l'apretés.
3: No.
0: Però, en fi, és la història de tota la temporada, la falta de gol. Per desgràcia, Christian Estuani ha estat tocat durant tota la temporada i no ha pogut aportar des de banqueta el que hauria necessitat Bennett. Abel Ruiz és com aquella poma que està corcada per dins i tu de fora et sembla que està bé, perquè en teoria està bé, però no hi és,
3: no hi és.
0: Ni se l'espera. I llavors aquí ja, amb la lesió de Bennett, l'equip ha caigut a plom.
3: Totalment. Sí, perquè Bennett era el típic jugador que costa d'aquests jugadors que agraden tant als entrenadors, que agraden, perquè és un tio que tirava desmarcades, que es barallava, que hi era, que portava, si no m'equivoco, 10 gols quan es va lesionar, que no és una mala xifra. Portava 2-3 assistències. És un jugador que no li vam prestar... És allò que quan no el tens te'n recordes, no? I ara aquí tens a Bennett.
0: Es va rajar de Bennett, de que no tenia gol.
3: Sí, no tenia gol, però és un davanter i els davanters ajuden, obren espai...
1: Estan on han d'estar, no? Segurament aquestes rematades. Exacte. Avui, segurament aquest context, també dir-ho a tot el passat, doncs és més fàcil, però avui segurament tindrem un gol més.
0: És que jo crec que... Jo crec que tan sols aquesta pilota, en comptes de Brian Hill, li cau Arnau.
3: Sí.
0: Arnau te l'endreça, aquesta.
3: Sí.
0: Jo crec que segurament ha anat a la persona que té menys confiança en el gol en aquest moment de tot l'equip.
3: S'hauria de veure, potser arriba, potser se la troba molt a sobre, no ho sé, però és que em fa un moviment molt estrany de cap i picar en frontal era gol. Però en fi, n'hem tingut alguna més i estem arribant. Hem de tenir expectativa. El dia de la Real Societat va ser bastant això també.
0: Sí.
3: Doncs seguim així.
0: Exactament igual que el partit contra la Real, a més va arribar al descans amb 0-1, i també tenim, segurament ara mateix deuen estar infiltrant a Christian Estuani.
3: Segurament.
1: Sí, l'estan farcint.
3: Que Déu vulgui que la targeta, sobretot.
0: La targeta et treu la son, la targeta.
3: Jo m'aixeco a les nits, pensant en les
0: perquè recordem que Christian Estuani és un dels apercebuts de sanció, però vaja.
3: Em sembla que hi ha Joel, hi ha...
1: Hi ha Gazzaniga
2: i Hugo Rincón.
0: Hugo Rincón també. Jo crec que Estuani
3: és prou intel·ligent com per no rebre-la.
0: És un tio que no la veurà avui.
3: No.
0: Jo crec que és un tio que avui no la veurà.
1: Però hi ha grogues, que no vull cridar mal temps, però grogues que inconscientment les fas, no? Un duel aeri, Estuani sabem que també juga molt amb els braços. Avui s'haurà de vigilar i és així.
0: Sí, però...
1: I si ha d'entrar amb tot, ha d'entrar amb tot.
0: Bueno, i de fet també... És avui. O sigui, la gent diu, el partit és l'Elche. Sí. Però això serà també la setmana que ve, però és avui. És aquest.
3: I avui aquí
0: estem a un gol.
3: És el que deia, enganxes, ell surt infiltrat, enganxa, acabes empatant, per dir alguna cosa, i tens una setmana sencera per tenir aquest home a rehabilitació tota la setmana, per intentar tenir-lo més minuts, però necessites aquest empat, i aquest empat et garanteix dependre de tu mateix, i un punt ara és or.
2: Passem pel xat un moment, que està molt actiu.
0: Sí.
2: El 10 de 10 diu, falta gol tota la temporada, el que portem dient tota la temporada.
0: Sí, sí.
2: En Lucky Luke diu, el Getafe amb 10 ho té molt difícil per empatar a Elx. Los Duor diu, Francesc i Sigankov no sé què foten a l'11 titular. En Lucky diu, amb aquests resultats, si guanyem a l'Elx seguim a primera i si no guanyem baixem, no hi ha més. Sí. El 10 de 10 diu, això té molta pinta segona divisió sense Estuani ni Mitchell segurs. En Puto Eric diu, mare meva, estic a punt de rematar jo desesperant. En Lluc Pere Caula, que s'ha subscrit, l'Eloi diu, el del Llevant és increïble, amb el resultat d'avui 19 punts dels últims 27 possibles. Mm-hmm. En Lucky Lluc diu, tal com van els resultats, empatar avui no soluciona res, igualment has de guanyar l'Elx. Mm-hmm. El 10 de 10 diu, Brian Hill no té gol, l'estadística ho deixa clar. El Puto Eric diu, espero no haver de recordar-nos el proper dissabte de la que ha fallat Brian. En Lucky diu, només hem d'empatar per Llevant, per si Llevant i Mallorca empaten, si guanya Llevant és igual perdre avui. En Joey diu, hola, quin desastre novament, quant de temps portem sense jugar amb un davanter, ens mereixem això i més, sense davanter i despejant pilotes al mig.
1: L'opinió del poble.
0: D'acord a tot. Però jo, si, puc, si podem empatar, molt millor.
2: Home, sí, home, tant, si hi ha millor, això.
3: I tant, perquè estàs pendent del gol del Mallorca. O sigui, quan tu empates, ho tens, això. I el que depèn de tu, intento controlar, l'altre ja, ja vindrà.
0: Sí, sí.
2: Hi havia algun jugador del Girona escalfant?
0: No. No n'he vist cap, no. Així com l'altre dia es veia claríssim que Estuani s'estava activant i només el fet que Mitchell no fa mai cap canvi al descans és el que ens feia dubtar, però vaja.
3: Hi ha Lemar.
1: Estuani o Lemar, no, Bex? O...
3: Estuani, sí.
1: O
3: sigui,
0: sí, estan... els estàs veient?
3: Estuani?
2: Sí, mira.
3: Sí.
1: Sí, sí, Estuani, sí. Lemar.
0: Sí, però no porta, però encara porta la part inferior del xandall, no? O no?
1: Sí, estan
0: escalfant. Ah, no, sí. Estuani i Lemar, sí, senyor.
1: Recordem que l'últim partit també Estuani va escalfar el descans. Sí.
3: Hi ha un jugador que és molt clau i que ens pot anar molt bé al final, que és Fran Beltran, que no sé com està, però en el moment que baixi la pistonada Mitchell o Ivan, Fran Beltran ens pot anar molt bé. Que tingui 25-30 minuts, perquè és un tio molt intens, que ens pot ajudar molt. I és un tio que xuta bé de fora l'àrea, sí, que és una cosa que necessitem.
0: I Lemar també xuta bé.
3: I Lemar també.
0: Lemar xuta bé, eh? Lemar xuta bé. Digues, Arnau, que...
1: No, em semblava que havia un tercer jugador, no, però ara no hem vist la realització. No, només Lemar i Estuani, que ja estan amb la part de dalt a punt, doncs, per treure's el jersei, i amb la part de baix ja, amb canelleres, tot, amb les mitgetes, amb
0: sí.
1: a punt per trepitjar gespa.
0: Doncs,
3: hi ha hagut algú que ha parlat de francès, de per què juga francès, que jo crec que està fent un bon partit, eh? I últimament està bé. Però la desaparició de Blin... És molt estrany.
0: A mi és molt estranya.
1: Una mica assenyalat, no?, per les últimes accions.
3: Sí, d'acord que el dia del Mallorca fa, pren una decisió amb el gol.
1: En Samu Costa deixant-lo lliure.
3: Incomprensible. Però era un jugador que en els moments que va sortir l'equip i que estava jugant millor, ell era absolutament vital. És un paio que té una experiència molt gran i que en aquest tipus de partits es posa molt poc nerviós. I és curiós que hagi saltat. No sé si és que no està bé físicament, podria ser, o que ja vol jugar amb els que creu que l'any que ve encara seran aquí, perquè segurament...
1: Jo vaig més per aquí, eh? És una mica del Girona, diu, amb els que serem, doncs acabarem.
3: Amb els que serem, acabarem.
0: Mm. Sí. Bueno, sí, és l'altre. Tot i que, clar, podria ser que juguessis amb els que seran l'any que ve i que tu no hi siguessis.
3: També.
2: Sí.
0: Que, de fet, ara mateix és un escenari que sembla plausible com a mínim.
3: No, jo posaria dos mans al foc.
0: Sí, no? Vull dir que... A veure...
3: L'altre dia va haver una cosa molt bona, que això sí que és per fer un article, que Mitchell va dir, no vaig veure cap partit perquè vaig mirar una sèrie o una pel·lícula, sí, no? Sí. Va dir, i quina sèrie miraves? Diu, Succession. I dius, home, no, en el moment que tots són aquell marge, que només estan sortint noms, que ell miri aquesta sèrie, és com...
0: Bueno,
3: una epifania, no?
0: No sé si...
1: Totalment.
0: No sé si em va ser molt conscient del que deia o...
3: No, segur que no, perquè no. És la que està mirant, que de fet està molt bé, la recomano a tots els oients aquests que patiu tant, doncs és el primer capítol.
1: Per empatitzar una mica amb Mitchell, no?
3: Sí.
0: En fi, estem en temps de descans al Metropolitano, el Girona està perdent 0-1. Fem un repàs de marcadors, així com està la tarda?
1: Ara mateix tenim tots els partits amb almenys un gol. Atlètic 0, Celta 1... Atlético 1, Girona 0, Elche 1, Getafe 0, recordem, amb un home més l'Elche, Llevant 1, Mallorca 0, Osasuna 0, Espanyol 1, Rayo 1, Villarreal 0, Oviedo 0, Alavés 1, Real 1, València 2, ha capgirat el partit, i finalment Sevilla 0, Madrid 1, encara per jugar-se al Barça-Betis.
0: I amb aquests resultats, la classificació...
1: Ara quedaria, doncs, els que baixarien seria el Girona amb 40 punts, Mallorca amb 39, i l'Oviedo, que ha baixat amb 29 punts. Ben amunt, amb 2 punts de diferència, l'Elche, l'Osasuna i el Llevant, triple empat a 42 punts.
0: L'Alavés en tindria 43, Sevilla també 43, Atlètic ja 44, l'Espanyol amb 45, en fi.
3: L'Elche té un hàndicap que és que em sembla que té expulsat Eder Sarabia.
1: Sí, no, 4 partits van posar.
3: I això, en el cas del Girona, quan Mitchell no era a la banqueta, ho patia molt. Aquests entrenadors que són tan intensos, tan... Mm-hmm. Que marquen tant d'estil, no tenir-los és un hàndicap per molt estar guanyant. Okay. I el Getafe és un dels pocs equips que amb 10 és capaç d'empatar aquest partit. Fotre's a darrere i, saps, és un equip
0: sí,
3: tan
0: sí.
3: Absolutament... que juga tan poca cosa i fet, necessita tan poc per amargar de la tarda.
1: Ara mateix l'entrenador de l'Elche seria John López, el segon d'Eder Sarabia, que ha acumulat una sanció de 4 partits, per tant això s'allargarà la temporada que ve.
0: De fet el Getafe, si tu analitzes la seva plantilla, la seva composició, que estigui ara mateix lluitant per entrar a Europa, és una salvatjada.
3: No, i aquests jugadors que ara estan marcant, Triano, i no saps ni d'on surten ni d'on apareixen, va fer un mercat d'hivern estranyíssim i tots li han sortit perfectes. Però és un equip, això, que no necessita res per... Mm-hmm. Aquest any hi va haver un partit que no va xutar a porta i va guanyar. Mm-hmm. I això és
0: contra la Real, no?
3: Contra la Real.
0: Crec que és contra la Real, sí.
3: Clar, és un equip... I encara hi ha una mica d'esperança aquí que el camp de l'Elx pugui fer alguna cosa.
0: El que és més important és que el Girona tradueixi les ocasions que ha sigut capaç de generar en la primera meitat, si les té en la segona, que jo també vull veure com evoluciona el tema físic de dos partits en tan pocs dies, i havent calcat l'11, havent sortit amb intensitat com s'ha sortit avui, a veure si dura la benzina. I si, com sembla indicar, surten Lemar i Estuani, en principi jo crec que hem de guanyar amb la motricitat fina, amb la part de rematada final, i a veure si el Girona és capaç de primer igualar-ho, com a mínim, i sortir amb millors sensacions, i després a veure com evoluciona la segona meitat d'aquests altres partits.
1: Tenim reaccions també a Twitter, en llegim alguna. En Joan Sebastián diu: em sembla increïble que el Girona no hagi fet cap gol. També en Billy, el nen, diu: Àlex Moreno pot tornar a vestir la camiseta del Girona Futbol Club. Ja veus que això posa...
0: Ens quedarem sense jugadors.
1: Posa cabena a tothom. L'Albert Fernández, també company de gol, diu: ara mismo el Girona Elche des de l'última jornada seria una final per la salvació. En Cesc Guix diu que tothom vegi que no pots anar sense davanter, però el director esportiu no, ja ho diu tot. I finalment en Miquel Costa, que té mèrit que el que ha fet Brian Hill difícilment es podia rematar pitjor. Aquestes no es poden regalar, ja van veure contra la Real.
0: Mira, en Relo ens pregunta: us jugaríeu a que surti Estuani amb la possibilitat de veure la groga? Sí.
3: Sí, ho has de fer.
0: Estem sense xarxa.
1: És un partit d'ansietat avui.
3: Ara estiguéssim amb el gol de Brian Hill, doncs, guanyant 1-0, diria...
0: Doncs ho pensaríem.
3: No. Però ara mateix, sí, ara necessites fer marcar, i l'únic que té gol a la plantilla és ell.
0: Una altra cosa és que l'Atlético ens n'hagués fotut 3 ja a la primera part i dius: no cal. Sacrifiquem res ara aquí. Però sí, amb 1-0, veient com està el partit...
3: Veient com està el partit i que necessites carregar l'àrea, doncs l'has de carregar amb ell, i si no, l'altre invent, no sé, has de posar Bitzel davant de centre i aquests invents estranys, no? Però necessites carregar l'àrea amb algú que remati.
0: Sí, sí. No, i ja et dic, eh? Per la manera com estaven escalfant Lemar i Estuani, és un escalfament d'activació per entrar, no sé si el 45... però el 60 segur, perquè era un treball específic en preparador físic, amb arrencades, frenades, canvis de direcció... Vull dir, estava... No era un trot, eh?
3: No.
0: I també una llàstima que aquest home que veiem ara aparèixer per la bocana de vestuaris del Metropolitano, Donny Van de Beek, encara no estigui prou recuperat com per contribuir a la causa, perquè és un altre jugador que tindrà millor dia o pitjor, però dintre l'àrea és dels que sap què s'ha de fer.
3: I de futbol, jo me'n recordo el partit de l'Atlètic de Bilbao, que es va lesionar, estava fent un partit excel·lent, i vaig dir: mira, l'hem recuperat, per fi tenem un jugador, i va ser una llàstima, una lesió molt, molt, molta mala sort, i ens faria molta falta, perquè té molta arribada, ha jugat partits d'aquest tipus i sap com de què va això.
1: Un Van de Beek, recordem que Mitchell va dir que no estava del tot 100% a punt per competir al més alt nivell, sobretot aquest final de temporada, però que volia ser-hi en aquesta convocatòria. Per tant, avui està el Civitas per completar aquesta convocatòria. Veurem.
0: Ves si que no hagi de jugar contra l'Elche.
3: Podria ser, perquè pels últims minuts, depèn com estigui el partit, és això, és un jugador que té arribada.
1: No?
3: I és un jugador que té arribada, que es posa molt bé entre central i lateral i fa coses molt interessants.
0: Estuani no sortirà d'inici en la segona part perquè va amb la part superior del xandall, però és evident que... I Lemar tampoc, eh? Per tant, fa la impressió que arrencaran la segona part amb els mateixos que han acabat la primera.
1: Us animem a comentar aquesta segona meitat aquí al xat de Montilivi.
2: Que està bullint, eh? Ara farem un repàs, també.
1: Taronja i també a Capital.
2: Los Duo diu: això fa olor a descens. En Calçot diu: ho veig molt cru, la veritat. En Joey diu: a segona i renovar tot i deixem de parlar d'estaris i merdes. L'Astrid diu: continuo pensant que hem d'empatar o guanyar. En Jordi diu, empatar és clau, ara mateix un gol del Mallorca et deixa condemnat. El 10 de 10 diu, sense Estuani no hi ha gol. En Joey diu, pregunta sèria, a segona hi haurà Montilivin?
1: Ja veurem, ja veurem.
2: El 10 de 10 diu, Blin ja està fora del Girona. En Joe diu, Blin és horrible, ja hagués regalat algun penal. En Jordi diu, si marca el Mallorca ets pràcticament de segona. En Rilo diu, encara em costa creure la situació del Girona. I l'Osua diu, estan descens amb aquesta plantilla és de traca. En Zizet diu, Mallorca empatarà segur. En Lucky diu, guanyarem a l'Elx, Pere Milla no hi és.
1: Ah, doncs aquí la gent que diu la seva, us animem a continuar i, bueno, a viure-ho junts amb la narració de Raúl Moixac.
0: Ha entrat Almada en el lloc de Giuliano Simeone, per tant, Thiago Almada, un altre jugador que també té un futbol. Veurem el Girona com arrenca en aquesta segona meitat. En principi no hi ha canvis. Mitchell, que confia en els mateixos 11 que han acabat la primera, és a dir, Gazzaniga, Arnau Martínez, Alejandro Francés, Vitor Reis i Àlex Moreno, amb Ivan Martín i amb Bitzel a la sala de màquines, amb Brian Hill, amb Sigankov, amb Unagi i amb Joel Roca a la punta de l'atac. Confiem en aquesta segona meitat, confiem en l'equip, això encara no està perdut, queden 45 minuts per davant, coses més difícils han passat, i el Girona capaç del pitjor, però també a vegades del millor. Ara sí, arrenca la segona meitat al Metropolitano. S'haurà de tornar a repetir perquè, en principi, no devien estar enquadrats als altres. Doncs Brian Hill, que s'ho està fent a sobre. Ara sí, arrenca la segona meitat. Juga el Girona en defensa. És Bitzel tocant amb Alejandro Francés. Avança Francés, toca per Arnau Martínez. Arnau Martínez per Brian Hill. Brian Hill intenta la jugada individual. Encara Brian Hill, continua Brian Hill. Banda dreta de l'atac del Girona. Envoltat de contraris, va per terra. L'àrbitre no pita res. Juga Baena, que gira sobre si mateix per desempallegar-se de Bitzel. Toca per Griezmann. Una altra vegada Baena. Baena comprometent. La passada no hi ha pogut arribar Joel Roca. Se la treu de sobre la defensa de l'Atlético, que estan jugant a dins de l'àrea pròpia.
2: I per aquí el xat, en Xiquen diu, hola mainada, arribo en el moment adequat, soc talismà.
0: Aviam si és veritat, si en Dani Chicano...
3: Dani Chicano...
1: Un mític.
3: Si és talismà, doncs...
0: Home,
3: seria...
0: home, si és talismà ha de venir...
3: El convidarem alguna cosa.
0: Alguna cosa, exacte.
1: Un sopar mínim.
0: Juga Ivan Martín per Vitor Reis. La pilota és per Unagi. S'oferia Àlex Moreno, rep a l'espai Àlex Moreno, li guanya la posició Pubill, se l'emporta Joel Roca, a dins de l'àrea Joel Roca, emparellat amb Pubill, s'estampa contra Pubill, recupera la pilota Almada.
1: Pubill està guanyant totes les posicions, Joel Roca, físicament.
0: Totes. Pilota per Coque, Coque enrere, més pilota de l'Atlético dins de l'àrea, se la treu de sobre Lenormand, la guanya molt bé Unagi, Bitzel, tocant per el marroquí, precisament, que no l'ha pogut recepcionar. És pilota per Jan Oblak. Ha arrencat la segona meitat tal com ha acabat la primera, amb el Girona apretant.
1: El mateix context, el Girona immers en atac, però sense acabar d'aprofundir en aquest 1-0 favorable a l'Atlético.
0: Juga Ruggeri cap a Baena.
3: Veig a Joel molt cansat, eh?
0: Sí. La té Vargas, jugant per Almada. Baena fa misto, compta Coque al balcó de l'àrea. Toque per Ruggeri, Ruggeri la posa al segon pal, la toca Moreno, li cau a Vargas, Vargas la posa al segon pal per Griezmann, rematada de Griezmann, serà servei de porteria o
1: corner.
0: Diria
1: que és corner, finalment. No?
2: El primer d'aquesta segona part.
1: Vitor Reis és qui ha acabat guanyant el duel aeri, un Griezmann que estava pendent al segon pal. Gol del Rayo, 2-0 contra el Villarreal. El teu amic Marcelino... Jordi i Raúl, doncs, no està per la borra.
0: Bueno, avui...
1: Ja ho ha fet tot.
0: Que facin el que vulguin. Jo, per mi...
1: Avui ja està.
0: Creu i ratlla. Escolta, tu. Griezmann picarà el corna amb cama esquerra. El capità de l'Atlético la posa al cor de l'àrea. S'ha de defensar bé. Compte que la baixa Almada. Almada per Baena. Baena busca el retall per obrir forat. El seu xut amb la cama esquerra es perd a la dreta de Gazzaniga.
3: Gazzaniga té molts problemes amb les sortides a les boles laterals, eh? És una cosa que... Un patiment
0: si només fos
3: salut,
0: això,
3: eh?
0: Jo no entenc com un tio de 2 metres no pot ser poderós per dalt.
3: Jo tampoc. No és que aquesta pilota que obliga no Vítor a fer un sobreesforç...
0: Està en àrea petita.
3: Sortir, no, és en àrea petita.
0: Porter, jo no em cansaré de dir-ho. Porter, justet, justet de la categoria. No, sí, quan li tires en el seu radi d'acció és molt gros i sí, fa parades, però tot el que és una mínima complicació...
3: Però no és un porter que t'acabi donant massa punts, no. I té aquests problemes que estem dient ara.
0: I a mi sobretot té el pitjor d'un porter, que és que m'ha transmet inseguretat, i això es contagia a la defensa.
1: I té moviment també a la primera divisió, torna a empatar l'Osasuna, Osasuna 1, Espanyol 1, en aquest moment doncs els dos se sumarien 43.
0: Ivan Martín, que xuta des de la frontal de l'àrea, desviat a l'esquerra del Black.
1: L'únic canvi és que cap dels dos equips estaria salvat matemàticament.
3: Osasuna és un equip que les competeix totes i les segones parts del Sadar són terribles.
0: Molt.
3: Terribles.
2: Per aquí el xat, en Chiquain diu: el kebab de sota casa tinc la meitat del jovent gironí renegant molt. Hi ha tensió.
0: Sí, sí, efectivament. Osasuna, recordem que en l'última jornada, no sé on va, l'Espanyol rep la Real i Osasuna no...
1: Ah, t'ho dic, Osasuna visita el Getafe.
0: És veritat. Geta Osasuna. Bueno... Juga al Girona. És a dir, necessitem l'empat ara, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: Ah, sí. Bueno, ara i abans i...
0: Bueno, però... aquest Getafe Osasuna, si tu tens un empat, te'n pots anar a 44, ja no és el mateix. Juga al Girona. Juga el Roca, que té un contra 1 davant d'Almada. Encara juga el Roca per un àgil, atrepitja un àgil, persegueix Lukman.
1: Va, som-hi.
0: Torna a jugar per Alex Moreno, fa malament el control, Pubill li guanya la torrada, se la treu de sobre Pubill. L'Atlético, que s'equivoca, compta l'aparició d'Ivan Martín. Ens l'han regalat, eh? Ens l'han regalat. S'han apartat tots dos perquè se l'emportés Ivan Martín i el que ha fet ha estat tornar-los el regal. Quina errada, Ivan Martín. Compte, aquí va l'Atlético. És Baena, es desempallega de Brian Hill, avança Baena, filtra passada per Lukman, Lukman a dins de l'àrea, prova el xut, massa creuat, gràcies, reclama corna, l'àrbitre es mira l'assistent i dona corna. Cantonada. Heu vist la d'Ivan Martín?
1: Sense mirar, ha hagut buscar aquesta possible rematada sense mirar darrere. Sense
0: però què ha passat en la defensa de l'Atlético?
1: I no ha aprofundit, és el que té el Girona, que no té convicció dins l'àrea, no en té.
0: Ens ho estan regalant.
3: Si aquesta passada era bona, era per Vitchell, que segurament hagués pogut rematant.
0: Ens l'han regalat. Griezmann picarà el corna amb cama esquerra, es tancarà molt aquesta pilota, 51 de partit. 6 de la segona meitat, el Girona segueix perdent, compta aquesta pilota dins de l'àrea, la treu Ivan Martín, la caça a la frontal de l'àrea, Baena, prova el xut, Baena, a les mans de Gazzaniga, 2 temps.
2: Quin patir.
0: Bloca el porter de Murphy, juga en llarg per Unahi, la controla Unahi, té 1-1 davant de l'Enormand, i l'últim en tocar ha estat Unahi.
1: Doncs sí, ha passat just davant del línia, bona passada de Gazzaniga ràpida, l'únic que davant només tenia jugadors de l'Atlético, Unahi era complicat, doncs que guanyés un duel a velocitat.
0: Era per encarar-lo, però a camp obert a l'Enormand. Juga a l'Atlético, s'equivoca, rellisca Brian Hill.
1: I s'ha pogut fer mal,
0: favor. Mitchell haurà de fer canvi, jo crec, ràpidament.
3: Sí, perquè hi ha jugadors que estan molt cansats.
0: Lukman, compta que apareix Vargas des de la frontal de l'àrea, el seu xut per sobre del travesser de Gazzaniga.
3: Joel està molt cansat, Brian no el veig cansat, que només va jugar 45 minuts, si no m'equivoco, no?
1: Sí.
0: Bueno.
3: Fins i tot podries provar algun invent i posar algun extrem que no...
1: Echeverri, no tens?
3: Echeverri.
1: Que no l'hem esmentat i és un jugador que segurament en aquest context de partit pot donar coses.
3: Sí.
0: 7 de la segona meitat, el Girona perd 1-0 al Metropolitano.
1: I qui no perd és l'Atlètic, que acaba d'empatar contra el Celta, 1-1.
0: Un partit que no té cap implicació per la zona de descens. De fet, no sé què fa a aquesta hora. Bueno, té part per Europa, però vaja, els han posat tots al mateix bloc. Juga l'Atlético, és Coque obrint a la banda, on apareix Almada, se l'emporta, guanya l'1 contra 1 Ivan Martín, juga per Baena, Baena al balcó de l'àrea, pilota per Lukman, compta Lukman a dins de l'àrea, pot provar el xut, el tapa bé Alejandro Francés, jugant enrere per Ruggeri, Ruggeri per Coque, Coque cap a Almada, la pica.
3: Ha cridat algú, dels que escalfava.
1: I atenció, gol de l'Espanyol, Torna a avançar-se al conjunt de Manolo. 1-2.
3: Aquesta sí que no me l'esperava.
1: Aquesta no ens l'esperàvem, gol de Quique García al minut 53.
0: Ens torna a anar bé aquest, eh?
3: Sí.
0: Ens va bé aquest, tot i que... Bueno, sí, ens va bé, ens va bé.
3: Ens va bé si em parem.
0: L'Espanyol rep a la Real. Aquí sí que jo crec que...
3: Aquí,
0: aquí no hi ha res a pelar. Però amb l'Espanyol és dels pocs equips que tenim el gol a veure guanyar, però vaja. Que el Cossasuna no en sumi 43, ens va bé. Juga Brian Hill per Arnau. Mare meva. Passada l'espai per Brian Hill, que si hi arriba... Compte, doncs hi ha arribat. Se l'emporta Brian Hill, perquè ha estat passiu Ruggeri. Pilota a l'àrea, talla la defensa de l'Atlético. Massa fàcil. Arnau Martínez treballant sobre Baena. Juga enrere per Lenormand. Lenormand per Hanchko. Hanchko la pica per sobre de la pressió de Brian Hill cap a Ruggeri. Ruggeri per Baena. Apreta Witzel. Falta de Witzel. Falta davant la frontal de l'Atlético de Madrid. El Girona que comença...
2: A tenir nervis.
0: Doncs mira.
3: Fran Beltran jo crec que ara pot anar bé per oxigenar una mica.
0: I per qui creus que entrarà? Un Agi a una banda i traurà...
3: Sí.
0: O Ivan Martín,
2: Ivan Martín, sí.
0: Mira, Brian Hill recupera la pilota, juga per Arnau. Un Agi a una banda i traurà...

0: el turmell Vitor Reis. Sí, sí, entrarà Cristian Estuani. Cristian Estuani i Fran Beltran. Doble canvi al Girona i s'ha fet mal Vitor Reis. S'ha fet mal Vitor Reis en el xut. S'ha fet mal Vitor Reis en el xut. Esperem que sigui poca cosa. Però ara mateix feia gestos.
1: Doncs Estuani entrarà per Brian Hill.
0: Sí.
1: I Fran Beltran entrarà per
0: Witzel. Aquesta no me l'esperava.
2: Jo tampoc, a més. Però deu estar cansat, Witzel, eh? Deu...
0: Té 36 anys. Marxa Witzel del terreny de joc. Entra Estuani, entra Fran Beltran. Ara sí que ja tenim el Sant Cristo Gros sobre el camp. Mitchell ja està cremant les naus. I a veure si el Girona és capaç de capgirar aquest partit.
2: Brian Hill jo crec que se'n recorda d'aquella ocasió. Ara Brian mateix Hill està amb les mans a la cara.
0: Està, no vol que el vegin, no sé si plorar o què.
3: Ara no hi ha excusa, eh? En centrada, en rematada.
0: Hem de centrar.
3: S'ha de centrar bé i s'ha d'estar.
0: Pilota pel Girona. És Alejandro Francés. Tocant per Víctor Sigankov. Sigankov enrere per Francés. Encara Francés. Tocant per Vitor Reis. S'equivoca en la passada, però la salva Alex Moreno. Rep la trampada de Almada. És falta sobre Alejandro Francés.
3: Ara hi ha un seguit de gent que va entrar en el directe. Ara mateix, amb aquesta situació, amb els resultats que es donen, el Girona estaria en posicions de descens, Raül, Jordi, sí, i Carla. 18a posició amb 42 de l'Elx, que ara mateix està guanyant 1-0 contra el Getafe. Aquesta és la situació al minut 56 de partit.
1: I en Luqui diu: el Getafe, si no vol perdre la Conference, haurà de guanyar a Osasuna.
0: Pilota per Arnau Martínez. Arnau Martínez juga amb Unagi. Unagi la trepitja des de la banda, intenta la centrada, apareix Sigankov a dins de l'àrea, prova el xut Sigankov, Oblak la treu, ha tirat el ninot, una altra vegada Sigankov amb cama dreta, és novetat, ha rematat amb cama dreta, però la rematada anava molt, molt centrada, era potent, i Oblak...
2: Però és important tornar a rematar, sí. Tornes a rematar i tornes a...
0: I de la mateixa manera que la parada també pot fer un estrany, amb tanta gent acumulada dins de l'àrea. Pilota per Fran Beltran, juga per Àlex Moreno, aixeca el cap Àlex Moreno, engega la moto Moreno, s'acosta cap a la frontal de l'àrea, la deixa per Joel Roca. Joel Roca fa la centrada amb cama dreta, Arnau Martínez amb el cap la busca, la guanya per dalt Ruggeri. Ha de salvar el fora de banda Ivan Martín. Girona que vol carregar àrea. És Alejandro Francés qui la posa al segon pal, la busca Estuani, la toca Lenormand, no Pubill, serà corna.
3: Bé, bona acció, veiem a un ball de aquí, parelles de bastons important, la centrada lateral, Estuani que el fixen molt bé, en una d'aquestes ha d'arribar, hem vist Arnau que ha volgut despenjar també per buscar sempre la ubicació de la rematada d'Estuani, o sigui, que fa el primer corner de la segona meitat.
0: Aviam aquest corna, 57 de partit, 12 de la segona meitat, el Girona que... té jugada d'estratègia per intentar igualar el partit. Està guanyant l'Atlético des de la primera meitat. La posa Sigankov al cor de l'àrea. La buscava Estuani, l'ha tocat Hanchko. Se l'emporta Ivan Martín. Per cert, si tens una empresa i busques talents i necessites reforçar l'equip, si vols anar un pas més enllà, GCT Plus és la teva solució. 972-59-88-55. A GCT Plus connecten talent i oportunitats. T'ajuden a buscar els perfils que necessites per la teva empresa i et fan tot el procés. Si busques talent, GCT Plus és la solució.
3: I el Girona que està buscant el talent del cap d'Estuani. Ara és una centrada des de l'esquerra d'Arnau. S'està intentant buscar doncs, aquesta referència.
0: Pilota per Víctor Sigankov. Aixeca el cap Sigankov. Li tapaven l'entrada. Francesc descarregant la pilota a la banda dreta. Arnau Martínez té opció de centrada. Juga amb Ivan Martín. Li torna Ivan Martín. Arnau convertit en extrem, però està parat. Juga enrere per Alejandro Francesc. Ara dubtes davant del posicionament defensiu de l'Atlético. La rep Fran Beltran, que toca enrere per Vitor Reis. La demana Àlex Moreno, que engega la moto per banda esquerra. Anèssima carrera d'Àlex Moreno, ho intenta l'1 contra 1, la pilota pica a les cames del defensor, serà out favorable al Girona.
3: Moreno és qui trenca més línies, en pilota, sí. Ho ha intentat dues vegades per intentar doncs, a fer aquest 2-1 i a punt un doble canvi del Simeone.
0: Morcillo i Sorlot.
1: Ai, Sorlot.
0: Sí, no m'agrada.
3: En aquest context, de córrer, no, de rematar, d'estar ben ubicat.
0: Juga Unagi per Moreno, Moreno per Unagi, Fran Beltran aixeca el cap, toca per Alejandro Francés, s'acosta cap a la frontal de l'àrea Alejandro Francés, passada per Víctor Sigankov, banda dreta, filtra passada per Alejandro Francés perquè s'entri, serà servei de, doncs, porteria.

0: Que entén l'assistent que el rebot del jugador de l'Atlético pica les cames d'Alejandro Francés.
1: De fet, Francés ha intentat evitar la pilota que sortís fora i al moment que es fa aquest doble canvi.
2: Sí, entra Morcillo i marxa... Pareu, eh? Ara...
1: Baena.
0: Marxa Baena.
3: Marxa Baena.
0: Bueno, de fet, és Sorlot per Baena i Vargas marxa i entra Morcillo. Doncs vinga.
1: Aplaudiments, eh? El Civitas que està ara mateix dempeus, el... Doncs el Girona haurà d'aprofitar també, ara l'Atlético clarament el que busca és tancar bé el resultat i córrer a les esquenes del Girona, que ha d'acabar jugades. És urgent acabar jugades i evidentment alguna ha d'entrar.
0: Aviam, 30 per davant el Girona, que recordem que a Montilivi va empatar el 66. Està el partit seguint un escenari bastant similar. L'Atlético no ho està posant tan fàcil com la Real, que realment ho va posar molt fàcil. Però tampoc és un Atlético que estigui mossegant, està concedint molt darrere, s'està aculant molt i ara mala passada de Fran Beltran, mal control d'Arnau i la perdem a camp propi, a prop de l'àrea.
2: I en Luc Illu per aquí al xat diu: Morcillo és de Sabadell, si seguim a primera el veig a Girona cedit.
1: I mira, escalfa Daily Blin, eh? En aquest moment, veurem si l'acaba utilitzant Mitchell.
0: Pilota per Ruggeri. Entreu un corna al lateral de l'Atlético.
3: També escalfa Van de Beek.
0: Sí?
3: No crec que surti, però...
0: Bueno, però vaja, no sé. Jo ja és que...
3: Però Echeverri jo crec que ara podria ser el moment d'aquí poc, eh? Echeverri... Perquè veig els, no sé, Joel molt cansat. Podria
0: sí,
3: ser el moment.
0: Joel, jo crec que ja el dipòsit està per trucar a distribució de gasoil cursal. Ho farem d'aquí uns minuts, eh? Juga... L'Atlético des de la cantonada, un jugador del Girona a terra, amb trompada a la cara. L'àrbitre diu que s'ha de tornar a repetir...
3: Doncs és falta, no?
0: El servei de cantonada.
2: És francès.
0: Ha rebut un cop francès, aviam. D'aquí?
2: De
0: No, està francès emparellat amb Sorloth.
1: Sorloth, sí. Que primer li toca el front, i llavors sí. El clatell...
0: És un cop a la cara, és un cop a la cara, passant el braç. Vol passar el braç per sobre del cap d'Alejandro Francés i el que fa és estampar-li el puny a la cara. Pegarà el corner Atlético. Ara sí, Coque. Pilota molt tancada. Gazzaniga treu el puny. La toca Ruggeri. Ivan Martín tocant per Unagi. Unagi que l'ha esperada i li ha sortit bé perquè se l'ha menjat de Ruggeri. Unagi aixeca el cap, intenta la sotana sobre Morcillo i ara sí que entrarà
2: Echeverri.
1: Sí, sí, i també m'apunten des del Civitas que el qui escalfava amb intensitat era Lemar i ha desaparegut, que no sigui una decisió tècnica o que no s'hagi fet mal al francès perquè era un canvi sí. Que estava cantat.
0: Sí, problemes, té problemes de pubis,
3: de pubis.
1: Sí.
2: Doncs entra
0: Echeverri
2: per Joel Roca.
1: Un canvi bastant cantat.
0: Sí.
1: Per cert, capgirar el marcador a Real, eh? Ja sé que no ens hi va, però Real 3, València 2.
0: Que amenaçava el València la posició del Getafe, no?
1: Ara mateix el València que es quedaria amb 43 punts.
2: I també l'Atlètic ha fet un canvi, ha entrat l'Englet i ha marxat Lookman.
0: Passada precisament per Echeverri, va Oblak i l'atrapa.
3: L'Englet per Lookman, eh?
2: Sí.
3: Hosti, super defensiu. Canvi.
0: L'Englet per Lookman. Llavors està fent defensa de 5?
1: En Pubell, poder més obert.
0: Juga Oblak en llarg. Per la descàrrega de Sorloth, l'ha tocat Arnau, ara Alejandro Francés, Víctor Reis tocant per Fran Beltran, obrint a la banda per Unagi, la controla el marroquí, la dona de cares per Fran Beltran, avança metres Fran Beltran, juga per Echeverri maniobra, salva la verticalitat, encara Echeverri, rep la pressió de Coque, més Echeverri.
1: Ara mateix estan escalfant Blin, Doni, Artero, David López i Rincón.
0: O sigui, Lemar ha desaparegut. La cargola Víctor Sigankov. Stuani, que li protesta alguna cosa a l'àrbitre. L'està agafant Lenormand. I que Sigankov està...
3: Demanant corna, potser?
0: No sé. No, corna no.
1: Està demanant que l'agafa.
0: Sí, que està Lenormand agafant a Stuani. En fa molts d'aquests, Lenormand. Però, evidentment,
3: no es pitarà
0: això. Vull dir.
1: I a més, si la centrada va a on va?
0: La centrada no anava al cap d'Estuani, si com a mínim Estuani pot lluitar-la. I, ara la pilota que ha retreçat Arnau a Gazzaniga, que està fora de l'àrea. juguen llarg. Si Estuani hagués com a mínim pogut anar a lluitar la pilota, però ni això, perquè li ha passat 3 metres per sobre el cap.
1: Mai, el canvi, ara n'hem parlat poc, però l'Englet per Lukman clarament és la intenció d'anar a tancar-se, l'Atlético.
0: Pilota per Alejandro Francés, la rebutja la defensa de l'Atlético, la vol baixar Sorloz, recupera posició Alejandro Francés i se l'emporta Sorloz, es tira a terra, és Griezmann, perdó, i força el fora de banda. També Francés, el veig tocadet, eh? Ves que no estiguis calfant blind per això, eh?
3: Sí, també, Vítor està tocadet.
0: Sí.
3: Sí, no, no sé. Si han d'acabar amb David López i blind.
0: Bueno, no sé, eh?
1: Moment per llegir-vos, a veure què esteu pensant des de les vostres cases, si esteu patint molt. Últims 24 minuts de partit, més el que es vulgui afegir. Com ho esteu vivint? Últims minuts, Atlético 1, Girona 0.
0: El Girona que va contra rellotge, 25 pel final, està perdent per 1-0. Juga l'equip gironí, és Echeverri, li guanya la partida per baix. El jugador de l'Atlético, Griezmann, habilitant a la banda Morcillo. Morcillo que té 1 contra 1. Prova la jugada individual, el tapa bé Àlex Moreno, la pilota rebotada que s'emporta el Girona, compte Echeverri, que jugava amb Unagi, Unagi es queixa d'una falta i l'àrbitre diu que no hi ha res. És el senyor Sigan, aquest.
3: A Unagi hi ha moltes faltes que no els hi piten, i crec que ho són. O sigui que també ell extrafà molt els gestos,
0: sí.
3: I no agrada això als àrbits.
0: És falta,
3: però és una falta claríssima que no li piquen.
0: Bueno, també l'Enormand té una miqueta de...
1: Abraça el coll,
0: patent, li perdonen molt, a l'Enormand. Juga precisament el central de la selecció espanyola enrere per Coque, tocant per Ruggeri. Ruggeri per Hansko, que està al lateral esquerre, com de la passada d'Almada, que trenca àrea. Almada i a Sorlo, rematada de Griezmann. Acaba de perdonar Griezmann el 2-0.
1: I a més, també Almada, que tenia opció de xut, i ha mirat a Griezmann, que avui fa anys. Avui.
0: Havia arrossegat molt bé Sorlo. Griezmann entrava per darrere i la seva rematada doncs no ha tingut precisió. El Girona, evidentment, està arriscant molt i això li pot passar. La passada d'Almada per Griezmann ha treballat bé. Aquí sí, Àlex Moreno, remata forçat Griezmann, que fa que no amb el cap.
1: Les ajudes ja són cap a Griezmann, hem de controlar la rematada de Griezmann, sobretot.
0: Minut 67 de partit. Jo, quan veig que el dipòsit de la caldera està a la meitat, ja truco la gent de distribució de gasoil cursant el 7263-0028. Els millors combustibles, el millor servei de domicili, són de proximitat i a més s'adapten al teu horari. Facilitats de pagament també molt important. Truques al 972-63-0028, pactes els litres, pactes l'hora, la forma de pagament i te n'oblides. Distribució de gasoil cursals del gasoil de confiança. El Girona necessita gasoil urgentment.
1: I també Arnau, que després d'aquesta, bueno, aquesta cursa amb Almada, aquestes esquenes i ara volent connectar amb Ziankov, no està precís, es nota, doncs, Arnau, que li està costant acabar els partits últimament.
0: Està patint la gent perquè el Mallorca no empati, eh? Compte la pilota dividida, l'àrbitre es posa el xiulet a la boca però deixa seguir, eh? Sigankov, fent jugada individual, passa pel mig de dos Sigankov, trepitja àrea, es frena, busca la centrada, no sé què intentava, l'estava agafant Lenormand.
3: L'estava agafant claríssimament.
0: L'estava agafant completament.
3: No entenc, això.
0: Li estava fent una clau de judo a Lenormand. Estava agafant a Sigankov, que no es podia ni moure.
1: Fos al revés, seria falta.
0: Pilota per Echeverri, envoltat de contraris, toca per Víctor Sigankov, filtra la passada Sigankov per... Arnau Martínez, que se la queda, rep Arnau, jugada per la banda dreta, fa la centrada, serà servei de cantonada favorable al Girona.
1: Doncs vinga, així es va obrir la llauna a Vallecas, esperem doncs que avui puguem obrir una Estrella d'Am, perquè això de moment pinta en bastos. A Mitchell, que s'ho mira tot amb molt pensatiu, mirant també la zona de on estan escalfant els 5 jugadors ara mateix del Girona, i amb cara d'incredulitat, a veure si en fem un.
0: Aviam aquest corna que picarà Víctor Sigankov. Camp esquerre. El Girona carregant àrea. Estuani amagant-se darrere Víctor Reis. Exactament com a Vallecas. No, és Arnau el que el tapa ara. És Arnau qui li fa la pantalla. Corna que pica Sigankov. Ah! La treu la defensa de l'Atlético. Prova el xut de mar. Oblak la rebutja. Pilota per Arnau, que no la pot acabar de caçar. Se l'acaba emportant el porter eslové de l'Atlético de Madrid.
1: molt clar, eh? Primer un Agia, que la pesca la té, i la segona jugada és Echeverri, que ha fet un control massa llarg. El Girona que s'apropa a la porteria rival.
0: La gardela d'un Agia era bona, i Echeverri que no fa bé el control. Era difícil, de controlar aquesta pilota.
3: Sí, algú que el molesta.
0: En fi, el Girona ho està intentant. Queden 20 minuts pel final. L'Atlético està guanyant el Metropolitano en el comiat de Griezmann. El Girona amb aquest resultat tornaria a entrar a la zona de descens i hauria d'esperar ara mateix, amb els resultats que hi ha, hauria de guanyar l'Elche en l'última jornada, però tot pot canviar
1: amb un empat,
0: si hi ha algun gol. Exacte, si ara empatés el Mallorca la cosa es complicaria encara més. Compte l'Atlético, qui va per banda esquerra. La centrada de Hanchko intentant buscar Sorloth, estira a terra Fran Beltran, evita que recepcioni el noruec. Serà corna favorable a l'Atlético.
1: Beltran, que també ha entrat per cames, perquè recordem, està jugant al mig del camp, està ubicat també en posició central per intentar, doncs, tallar aquests intervals ofensius d'un Atlético que està trobant el camí de l'àrea rival.
3: Li demana Hugo Rincón a veure si està, i diu venga, venga.
0: Va.
3: Mitchell està...
0: Mitchell està veient...
1: Nerviós, eh?
0: Està veient que se li escapa tot. Ruggeri la posa dins de l'àrea. Talla Arnau Martínez, la controla amb el pit d'Unagi. Intenta sortir a la contra el Girona. Unagi, però, ha de conservar la pilota perquè no hi havia ningú alliberat. Rep Ksigankov. Va a la pressió Echeverri. No, és Àlex Moreno. Ara mateix és l'home que va a pressionar a Oblak.
3: Ens hem d'estar més organitzats, eh? Jo crec que ens estem desordenant una mica i no ens beneficia gens, això.
1: La primera passada volem córrer massa i falta la primera passada.
0: Morcillo comprometent la possessió de l'àrbitre, que va assenyalar falta. O sigui, a veure, diguem-ho clar. El que li està fent Lenormand a tots els jugadors del Girona dins de l'àrea és el mateix exactament el que ha fet Echeverri amb Morcillo. Aquesta la pita i l'altra no. Això se'n diu ser mal àrbitre. Això se'n diu pitar en funció de la zona del camp que estic.
3: Sí, sí, perquè a més agafades de Lenormand n'hem vist, no
0: però,
3: sé.
0: No un braç, tots dos.
3: Tots dos.
0: És que no es podia girar, no es podia moure, Ksigankov. El moviment ara de Víctor Reis, ha de sortir Gazzaniga als límits de l'àrea, bloca. Juga el Girona. És Ivan Martín, tocant a la banda per Unagi. Unagi, filtra passant de per Echeverri. I és Estuani a l'àrea, Echeverri l'ha vist. Echeverri juga per Unagi, Unagi a dins, pilota per Estuani, no pot rematar Estuani, la torre d'una a Unagi, Unagi per Ksigankov, Ksigankov la posa a l'àrea, queda morta, no la pot rematar ningú, la treu la defensa de l'Atlético, la baixa Sorloth, estem perdonant molt. Ara apareix Àlex Moreno per recuperar la pilota, però Sorloth la torna a recuperar i acaba fent falta Àlex Moreno.
2: Per aquí el xat en Luqui Lluc diu, algú està mirant el Llevant Mallorca? Com pinta?
0: No, no l'estem mirant.
3: Només ens faltaria això.
0: No, ja només...
2: Diu, això pinta molt malament.
3: David López,
0: David López, per favor.
1: Amb tots vostès.
3: Aquest canvi sí que és l'últim que us hagués esperat.
0: Mare meva.
2: Estem en quadre.
3: David López.
0: Ai. 17 pel final. A veure, queda, eh? Queda. Queda.
2: Més l'afegit.
0: Queda. No cal... No cal res, però... Estem perdonant accions que sense acabar de ser clares... No les acabem de gestionar bé.
3: Per qui pot ser el canvi? Per francès?
1: Tancar amb línia de 3...
0: No sé.
1: No entenc res ara mateix.
0: No. Com no sigui per adelantar Víctor Reis a dalt...
3: Que no sigui per treure Arnau, que està fos, posar francès de lateral...
0: Ostres, i... Arnau
1: deu haver demanat el canvi...
3: Perquè demanava Hugo Rincón, hi ha hagut un moment...
0: No sé. Ha demanat Hugo Rincón no estava a punt... Lemar, que estava escalfant amb intensitat al descans, està assegut a la banqueta sense escalfar, per tant, desconeixem exactament què li ha passat a Lemar, perquè si no, només pot ser que Lemar té algun problema, perquè sí. És que si no, no s'entén que Lemar no estigui al terreny de joc ara mateix, com necessitant, com necessitem, xut des de fora l'àrea, inspiració, que aparegui la Verge, i tot el seu estol d'àngels, però si no hi ha una lesió, jo no estic entenent la gestió de partit de Mitchell ara mateix. Fran Beltran, tocant per Unagi, banda esquerra, la dona per Echeverri, Echeverri enrere per Beltran, Beltran avançant metres, la demana Unagi a la banda, juga cap al marroquí la pilota, Unagi intenta la jugada individual, la posa amb rosqueta, fàcil per Lenormand, que la guanya, la descarrega Sorloth, se'n va cap a la banda, el persegueix Ivan Martín, pilota per Sotlor, convertit en extrem, retalla Sorloth, compte, que la té Griezmann. No la podrà controlar, serà servei de banda favorable al Girona.
3: I ara serà el canvi.
1: Sí, veurem que aplaudeix els seus homes, Sorloth, que ha baixat, que ha pogut córrer metres i ha pogut buscar Griezmann alliberat a la banda esquerra. I veurem per què és aquest canvi. Veiem aficionats del Girona que ara mateix cares estan llargues. Amb cares llargues.
0: Repàs de marcadors, Arnau, com tenim els partits?
1: Doncs tot continua igual. Aniré doncs, directe al gra. Elx 1, Getafe 0, Llevant 1, Mallorca 0, l'Espanyol que continua defensant la victòria, Osasuna 1, Espanyol 2 i finalment l'Alavés que està guanyant 0-1 al camp de l'Oviedo.
0: Juga el Girona, és Echeverri, perdó, sí, Echeverri, tocant per Sigankov.
1: Va dins l'àrea.
0: Va, Sigankov trepitja àrea, té 1 contra 1, busca la jugada individual, retalla amb la cama dreta, ui, perdó, ha estat a punt de rematar, crec que era Arnau Martínez carregant àrea, l'ha tocat el defensor de l'Atlético, i ara 1 contra 1 de Vitor Reis amb Sorloth, Sorloth se'l treu de sobre, Vitor Reis aguanta, encara Sorloth prova el xut, fora, reclama corna Sorloth i el dona l'àrbitre.
1: Encara gràcies, Raül.
0: Encara perquè... gràcies, perquè estava mort, Vitor Reis.
1: Ha fet un misto, en primera instància, això ha donat ales a Sorloth per provocar aquest 1-1 en camp obert.
2: Ha marcat el Mallorca.
0: Errada de... de Sorlo... de...
1: de moment...
2: no és veritat, no és veritat.
0: De moment, no. De Vitor Reis, que ho ha acabat salvant bé. Fixa't lo difícil que és aguantar Sorlo quan encara, ho ha provat de totes les maneres Vitor Reis i Sorlo...
2: Arnau
0: fora.
1: Amb rampes, clarament. Ara mateix Arnau doncs, es treu les botes i David López, que és va, moment
0: experiència.
1: De l'experiència.
0: 14 pel final. El Girona perdent 1-0, ha de defensar aquest corna. Queda algun canvi?
2: En queda un.
0: Val, però hem fet tres finestres, no, ja, o no? Primer ha entrat Fran Beltrán i Estuani.
2: Sí.
0: Ara ha entrat
1: Echeverri.
0: Ja està, no pot haver-hi cap més canvi. No pot haver-hi cap més canvi. Pilota dins de l'àrea, compte que l'ha tocat Sigankov, serà corna. Novament corna favorable a l'Atlético de Madrid. Es desespera Gazzaniga.
3: En necessitem una.
1: Jo entenc que Hugo no deu poder sortir, perquè ha dit, Hugo, estàs bé, i no hi ha hagut un doble canvi.
0: Hugo però, no va sortir l'altre dia tampoc, eh?
3: És curiós, no?, que acabis tan fos, no sé. Això és un tema que també s'ha de parlar, perquè...
0: Bueno, la tensió també
3: ajuda,
0: desgasta molt,
3: desgasta molt.
0: La tensió desgasta molt. Picarà el corna l'Atlético de Madrid.
1: Francés amb Sorloth, eh?
0: Sorloth a dins de l'àrea busca la rematada, la pilota queda morta, la bloca Gazzaniga, ha tocat a les cames d'un jugador del Girona i Gazzaniga ha estat atent i ha blocat. Pilota pel Girona, és Alejandro Francés, toca per Beltrán per Àlex Moreno, la demana a la banda Echeverri, carregant Ari Estuani, Echeverri que es frena, juga per Beltrán, frontal de l'àrea, torna a filtrar per Echeverri ha fet malament el control, fa la centrada i serà servei de contonada, diu.
1: Això era amb l'interior, clarament, amb la dreta li venia bé, ha hagut fer el control i aquí doncs ha perdut una oportunitat claríssima.
0: Mira que era,
3: control una mica llarg.
1: Aquí has de xutar.
0: Sí.
1: Aquí has de xutar i segurament tenia molt poca manera de carregar. I crec que no és ni córner, eh?
0: No és ni córner, però ens el regalen.
3: A veure si ens el regala, és el gol.
0: Ens el regalen, el córner. Treu un curt al Girona. Unagi la posa a l'àrea. Intenta la rematada Alejandro Francés. Salva el córner o Black.
1: Està ràpid.
0: Sí, sí. Salva el córner o Black. Mitchell desesperat.
1: Perquè...
0: amb la manera com han gestionat aquest córner.
1: El córner, correcte. Perquè Funes, qui és encarregat de la pilota aturada, també estava dialogant amb el tècnic madrileny.
0: Pilota que recupera el Girona.
1: Va, som-hi.
0: Ivan Martín.
1: Moment de remar.
0: Buscant a Unagi. La trepitja a la banda Unagi. Intenta l'1 contra 1. Li ha llegit les intencions Pubill. Que toca per Coque, aquest per Griezmann. Griezmann per Almada. Almada per Griezmann. Contra l'Atlético que es desplega la contra. I arriba Ruggeri. Aixeca el cap Ruggeri. Busca a Sorloth a l'àrea, al segon pal la treu Vitor Reis evitant la rematada de Sorloth.
1: Estem molt venuts aquí, perquè Sigankov ha de fer un esforç doble, bueno. S'ha de multiplicar, David López no hi podem comptar.
3: David López no va cap a banda perquè sap que no arribarà bé, es queda per defensar àrea.
0: Vinga, va, obrim una estrella d'ama, la cervesa que acompanya el Girona des del 2012, feta segons la recepta original de 1876, amb el 100% d'ingredients naturals procedents d'agricultors locals. Quan acabes la feina, mentre pateixes el Girona, una estrella d'ama t'ajuda a fer-ho passar tot.
3: Si forcéssim cornes, ara tenim poder per rematar. Tenim a David, tenim gent que va molt bé.
0: Pilota per Morcillo, lateral de l'àrea, toca per Coque. Coque enrere per Almada, intenta la centrada, la pilota no surt, diu l'àrbitre que és...
1: Corner.
0: Corner.
1: Per cert, m'informen des del Civitas que tant Hugo Rincón ha arribat avui al Civitas amb mascareta i Lemar també no està del tot bé. Veurem avui que se li
0: pregunta. Mascareta.
1: Amb mascareta. Que no tingui algun virus o alguna cosa...
0: Sí, bueno.
3: Doncs ja ho sé, jo.
0: Sí, sí.
1: Hugo, Lemar, en aquest cas, tampoc està bé perquè està escalfant i s'ha retirat.
0: Està
3: ara que entri un virus al vestidor, és el millor que ens podem
2: fer. Ja és... Fantavirus.
0: Aviam, picarà Coque, no creguis el mal temps. Coque posa la pilota al cor de l'àrea, la treu David López, precisament. La busca Sorlot, se l'emporta Echeverri, intentava controlar-la el Diablito, no ha pogut, la recupera l'Atlético de Madrid. És Griezmann. Des de l'esquerra, la posa a l'àrea buscant la rematada de Sorlot, el control de Hansko, arriba a temps Àlex Moreno.
2: Francesc està al terra.
0: I ha pitat falta sobre Francesc.
1: El duel és en el duel previ que li fa un cop de cols o de braç a reculs en l'esquena de Francesc.
0: L'Englet, sí, sí. L'Englet que fa falta passant per sobre d'Alejandro Francesc, que ha de rebre les assistències.
3: Mal moment, eh?
0: Sí, sí. Estem ja... A més, no hi ha cap més canvi, eh?
1: Mitchell, que diu tancar amb 3 i jugar molt per banda. Entenc per buscar aquesta centrada a Estuani. Això és el que hem intentat llegir als llavis i les cares ara mateix de la banqueta dels Girona són de quadre, eh?
3: Clar, el patiment aquest, no? I a més, ara, si Francesc s'ha fet mal...
0: No pot
3: mal,
0: seguir. No, no. Francesc fa la impressió...
1: I veiem gent fent números, i tot.
0: Que no pot seguir, eh? La reblincada al genoll. Aviam. Ah, és que sí, cau molt malament, eh? Cau molt malament.
3: A veure, sí. No, el trepitja. El trepitja en diria de la part...
1: Si és trepitjada, doncs encara ja té...
3: El trepitja de la part de darrere.
1: El taló.
3: Del taló.
0: Doncs no descarto que acabem en 10, eh?
1: Si és una trepitjada, doncs encara... Encara mira, mitja paciència. Si és muscular, si és un mal gest aquí ja...
3: No sembla que pugui...
0: Acabarem amb 10. Acabarem amb 10. El Civitas Metropolitano. Pilota per Víctor Sigankov. Va, més gran serà la gesta. Bona jugada de Sigankov. Es desempallega de 2. Trepitjaria Sigankov. La posa a l'àrea, talla la defensa de l'Atlético. Es desespera Cristian Estuani, que ja salivava el segon pal. Bona jugada de Víctor Sigankov. La baixa l'Atlético. Juga Almada. Pilota per l'11 de l'equip Matalassi. Recordem, el Girona amb inferioritat numèrica per la lesió d'Alejandro Francesc. David López per Unagi. La baixa Unagi. L'apreta Morcillo.
1: Som-hi.
0: Se'n surt Unagi. Unagi. Passada a l'espai per Estuani, per favor.
1: Tenies Echeverri i Estuani. Estuani obert a la dreta. I Echeverri, doncs, que s'obria a l'esquerra i no ha tingut possibilitat de trobar a l'argentí.
0: Doncs juga l'Atlético, és Oblak, cap a Morcillo. Morcillo jugant per Hansko. Pilota oberta per Ruggeri, que ens la regala, gràcies. Bueno, l'acaba baixant Griezmann.
1: Ara mateix el ritme és...
0: Sí, el ritme és perquè l'Atlético faci el segon. Pubill la té controlada, diu que l'últim en tocar ha estat Àlex Moreno. 7 pel final, les cares a la banqueta del Girona són de drama absolut.
1: Tot continua igual, eh? No hi ha cap moviment al marcador. L'Els continua guanyant, el Llevant continua guanyant contra el Mallorca i l'Alavés que continua sumant aquests 3 punts al Tartiere.
0: Aviam aquesta pilota a la banda de l'Atlético, que està... doncs traduint la seva superioritat tècnica sobre el terreny de joc, però el Girona ho estava intentant.
3: Una falta claríssima.
0: Falta claríssima de Morcillo.
1: I una groga estaria bé, eh?
0: Sobre Echeverri, la veu.
2: Doncs sí.
0: I aviam si el Girona és capaç de tornar a rematar, eh? Fixa't què et diré, eh?
3: Costarà.
0: Ho veig complicat, eh?
1: I això també és toc d'atenció de nou al calendari de la Lliga. No pots acabar una Lliga decidint tantes coses amb aquest calendari infernal, la veritat.
0: Juga Unagi a la banda per Àlex Moreno. Àlex Moreno que intenta l'1 contra 1 davant de Pubill. Busca centrada des de la línia de fons. La treu Lenormand. El rebot a la frontal el caça Unagi. Unagi Intenta pensar una jugada, juga per Echeverri. Echeverri des de la frontal, serà servei de cantonada.
1: Bueno.
2: Gianluqui que diu, Bar, el Llevant Mallorca, estan revisant un possible penal pel Llevant.
1: I ara mateix, mira, Francesc és una de les imatges, plorant. Entenc de ràbia, no? De no poder estar al terreny de joc i deixar el seu equip amb 10.
0: Doncs desesperació a la banqueta del Girona. La rematada... Doncs estàvem pendents de la banqueta del Girona, s'ha tret el corna, jo crec que Estuani ha rematat fora. Aviam. Doncs sí, ha pogut rematar Estuani, no l'ha pogut ajustar. Ha rematat amb l'espatlla.
3: Sí.
0: Ha rematat amb l'espatlla. Cristian Estuani.
3: Tenim...
0: Que avui no està podent fer el miracle.
3: No, perquè no li estan arribant les entrades. I ara amb 10, dificilíssim.
0: Però vaja.
3: Hem de tenir... alguna contra un d'Unagi.
2: No hi ha penal.
3: No hi ha penal. Vale. Tant de bon hi hagués hagut, eh?
1: Sí,
0: bé, un 2-0 pel Mallorca estaria bé. Ens tranquil·litzaria una miqueta més. Ivan Martín, toca per Fran Beltran. Girona ara mateix, diguem-ne, a la línia del funambulista, eh?
3: Sí.
0: Perquè ara mateix el Girona encara depèn de si mateix.
1: No hi ha penal, però sí que hi ha vermella. Levante, Mallorca, vermella per cada equip.
0: Compte aquesta pilota que baixava Coque. Se la queda Almada. No li poden prendre la pilota. Ivan Martín quasi ho aconsegueix. Echeverri no ho aclareix. El rebot afavoreix a l'Atlético. És pilota per Almada. Filtra per Griezmann. Juga per Sorloth. Sorloth de la frontal de l'àrea, intenta filtrar la passada, jo crec que hi havia fora de joc, s'ha emparat, la recupera el Girona. És Víctor Sigankov, que estava dins de l'àrea defensant. Jugada individual de Sigankov, que vol fer un coast to coast. Ara sí que la dona per Unagi, banda dreta a l'atac del Girona, bon retall d'Unagi, combina amb Sigankov, li torna d'esperó, avança Unagi, s'acosta cap a la frontal de l'àrea, li han fet falta, per favor!
3: No en pita ni una d'aquestes
0: amb ell,
3: no entenc.
0: No en pita ni una! Quina llei de l'avantatge hi ha aquí?
1: Mira, bones notícies. Marca el segon al Llevant. Uf. Llevant 2, Mallorca 0. Resultat molt, molt beneficiós pel Girona mateix, que dependria d'ell mateix a la darrera jornada. Atenció, al minut 88 de partit.
3: Déu-n'hi-do el miracle del Llevant, eh?
0: Sí, senyor.
3: Déu-n'hi-do, eh?
0: Vinga, va. I ara vindrà el miracle del Girona. 3 pel final. Això és dir de partit a Ràdio Capital, Taronja Ràdio i Montilíving. La posa Àlex Moreno. Massa passada aquesta centrada. L'ha de salvar Sigankov. La salva Sigankov. Vinga, va. Una nova centrada que tenim Estuani a l'àrea. La posa Sigankov. La treu la defensa de l'Atlético. Serà servei de cantonada.
1: I a punt, eh? Estuani entrava pel primer pal. No sé si... O Ivan Martín ara...
0: Ivan Martín, el
1: Ivan
0: primer
1: Martín,
0: pal.
1: Ivan Martín, que ha estat a punt d'aprofitar aquesta ocasió, serà córner favorable al Girona.
0: Ivan Martín, el primer pal. Vinga, va. Que encara hi ha esperança.
3: Ara David López, potser.
0: Ara David López també puja, hi ha Víctor Reis, la posa la pilota a l'àrea, la treu defensa de l'Atlético, massa tancada aquesta pilota. La baixa Fran Beltran, que volia combinar amb Sigankov. La toca Fran Beltran per Sigankov. Sigankov la lluita, se l'emporta Sigankov. Té opció de centrada, la posa dins de l'àrea. El rebot a la frontal per Unagi. Oblak a baix. Pilota per Sigankov des de la frontal de l'àrea. L'intent d'ajustar l'escaire. Massa alta.
3: Oblak
0: acaba de tornar a salvar els mobles de l'Atlético de Madrid. El xut d'Unagi tenia mala bava, anava per baix. Però Oblak... has tirat la mà, era difícil aquesta parada i ha enganxat també mal perfilat a David López, que punt a punt ha estat d'arribar a caçar el rebot, però el rebuig d'Oblak ha estat prou desviat com perquè no hi arribés el davanter del Girona. La realització que es fixa molt en la zona visitant, que estan patint de valent. Pilota per l'Atlético, és Rogeri des de la banda. David López en el cos a cos, pilota per Griezmann, la baixa Griezmann a dins de l'àrea, Griezmann la posa per Sotlot, rebuig de Àlex Moreno, remata massa creuat Coque, serà servei de porteria favorable al Girona, un minut pel 90.
1: Empat a València, que s'enfilaria els 44 punts així.
0: I pressionaria el Getafe, no?
1: Correcte, el Getafe que necessitarà una victòria si vol entrar a l'última jornada a Europa contra el Osasuna.
0: L'àstric diu que aquest porter de l'Atlético és molt bo. en algun moment va ser un dels tres millors porters del món, el Black.
3: Sí, i tant. Ara, sota pal, sobretot.
0: Ara ha estat lesionat i està tornant, però sí, sí, és, sota pals és un... Jo, per mi, sota pals, juntament amb Courtois, possiblement
3: els
0: dels millors.
3: Sí.
0: Una altra cosa és amb la pilota als peus, que aquí el, tant Courtois com Ter Stegen li donen mil voltes. Unahi ha perdut la pilota a la frontal de l'àrea i acaba fent falta. Ah!
3: Però què vols que et digui? Unahi i Zigankov aquests minuts finals m'estan agradant i això és una esperança.
1: Zigankov, sobretot, està sí, traient forces d'on n'hi ha.
0: Zigankov buidant-se al darrere, intentant sortir, Mitchell parlant amb la banqueta, no sé què els està dient, està parlant amb Galiano.
2: S'afegeixen 3 minuts.
0: 3 només? Sembla poquíssim. Sembla poquíssim perquè jo en voldria 15. Bueno, no, tampoc s'ha perdut gaire temps. Bueno, home, la lesió de...
2: No, Francesc.
0: De Francesc, jo per mi ja se'ls ha menjat, més els canvis.
1: Va, som-hi.
3: El farem ara.
0: Vinga, va. Pilota per Echeverri, rèplica del Girona, acompanya Àlex Moreno, últim sprint, passada a l'espai per Àlex Moreno, trepitjària, passada de la mort, Estuani, la deixa per Unahi, la rematada tova! La rematada tova d'Echeverri!
3: S'han destorbat Echeverri i Unahi.
0: S'han destorbat... Era per Echeverri, de fet, eh? La remata malament, eh? La sí. Remata molt malament perquè ve una mica botant aquesta pilota. Echeverri... Es lamenta.
3: Va, anem per l'última, no?
0: Va, dos encara en queden. Va, que en tornarem a tenir una altra. Que l'Atlético està reculant, també. Fran Beltrán, tocant per Zigankov. Zigankov enrere, per David López. David López per Vitor Reis. Vitor Reis per Unahi. Unahi se l'orienta. La recupera Pubill, però ens la regala. Pilota per Echeverri. Va, Echeverri, que t'has de redimir. Encara Echeverri. Aixeca el cap Echeverri. Es para el Diablito, torca per Àlex Moreno, carrega àrea, Àlex Moreno busca Estuani, no falla l'Englet, la toca Pubill, rebot que s'equivoca l'Atlético en la sortida, pilota per Fran Beltrán, no. Fora! Reclama corna, corna i el dona,
3: corna,
0: va, va,
3: vinga,
0: va.
3: És l'última.
0: Vinga, va, que encara en tindrem una altra, xut de canari, com diu el Luqui. Sí,
1: i l'afició que s'aixeca dels seus seients i comença a animar els 200 aficionats del Girona, que han viatjat al Cívitas.
0: Faríeu pujar Gazzaniga? Perquè, total, perdre 2-0 tampoc ens treu de pobre, no?
3: Sí, no sé com va de cap.
0: Va, no ho sé.
1: Amb el joc aeri...
0: És igual, és igual. No, no cal, no cal.
1: Potser millor que amb
0: no
1: les
0: no cal, no cal, no cal. Que enca... Doncs mira, puja Gazzaniga. Puja Gazzaniga. Pilota per Unahi. Balcó de l'àrea. La dona pel Diablito. La posa Echeverri amb molta rosca. La busca Estuani. La toca. Pilota dins de l'àrea. La rapada a Estuani era catedralícia. Compte que no tenim porter. No la podem passar enrere perquè no hi ha porter. Ivan Martín amb la pilota controlada. Encara Ivan Martín no la perd. Bé, bé, bé, Ivan Martín. Bé, Ivan Martín. Bé, Martini. Juga per Fran Beltrán.
1: Va.
0: Va, que tindrem encara l'última. La pilota pica a les cames de Roger i serà out favorable al Girona.
1: Nervis, eh?
2: Em fot el mal al cap de l'atenció.
0: Una, una, una. Va, va, va, va, va. Pilota... Per Zigankov, juga per Ivan Martín. A punt d'arribar al 93. David López. Per Fran Beltrán. Pilota per Echeverri. Echeverri filtra per Unahi. Unahi li torna Echeverri. Trepitjari, Echeverri a dins de l'àrea. Echeverri la dona per Estuani. La remata malament, Estuani. Mare meva, quina rematada més dolenta. És humà. És humà, Cristian Estuani, el que acaba de fallar també. El que acaba de fallar. La passada tampoc és...
1: Era aquesta, eh?
0: Que sigui mel.
3: Era aquesta.
0: Però era aquesta, eh?
1: Gol de València, eh? Real 3, València 4. Amb un home menys al València des de fa 20 minuts.
0: Doncs a punt d'acabar-se el partit del Metropolitano. S'acaba el partit del Metropolitano. El Girona cau al camp de l'Atlético de Madrid. El Girona desaprofitant moltes ocasions. Una altra vegada un partit, com a mínim, que fa que sigui l'equip reconeixible, però... L'Atlético, amb una vedada defensiva, amb una errada d'Àlex Moreno, s'ha avançat i el Girona, doncs, ja no ha pogut fer per igualar un partit que, bé, doncs el deixa amb els mateixos 40 punts que tenia, l'envia a la zona de descens pels resultats dels altres, però, això sí, la notícia positiva de la tarda a aquesta hora és que el Girona depèn de si mateix.
3: Jo crec que, primer, els tòpics no m'agraden gens, eh? Però guanyar les àrees guanyes els partits. Totalment. I avui falles una ocasió claríssima i Àlex Moreno, aquella pilota no pot passar-li per sobre i no, pot, no li pot guanyar l'esquena tan fàcil. De fet, ara surt ell en pantalla i està amb cara de veure el seu error. I el positiu, que ja no hem de pensar més en classificacions, ja no hem de pensar més en res, és una setmana per arribar al partit aquest, és com el dia de Tenerife, que vam pujar a Tenerife, s'ha de guanyar el partit, has d'estar tota la setmana recuperant jugadors, ha d'estar tota la gent disposada a les 7 de la tarda a ser Montilivi i ja començar a cridar, i hem de guanyar a l'Elx, que és un equip que defensivament tampoc són un molt bon equip amb la pilota, és un equip que ens pot fins i tot anar bé si nosaltres estem encertats, i això, hem de mirar a recuperar el màxim de jugadors possibles. Jo crec que és factible guanyar a l'Elx a l'últim partit. La gent que pateixi molt, doncs aquell dia, sí, no ho sé, valerianes i tiles.
0: Exacte, valerianes i tiles.
1: Mira,
0: però
1: el Llevant, que acaba de fallar un penal i tot, 2-0 al temps d'afegit. Per tant, mira, la bona notícia...
3: El Llevant és l'exemple. El Llevant ha set convicció, i un entrenador que els deia cada partit, diguem igual. I ho ha aconseguit. Nosaltres ho podem fer, hem de guanyar. Ells no tindran l'entrenador a la banqueta. És una revanja també per aquell play-off. En recordem-se de com tenien el camp ells a l'anada quan van anar allà, que va ser un partit que no van poder ni jugar-lo gairebé. I és la setmana, és el partit i s'ha de guanyar. I crec que és positiu perquè no haver de mirar els altres camps és positiu.
1: És segurament la prèvia més llarga de la història del Girona de partit. I de fet ja hi hem entrat en la prèvia. És el que diu en Jordi, el partit ja es comença a jugar ara, en la reacció que tens d'aquesta derrota. Has de saber que encara depens de tu mateix. Ui, em quedo sense veu, Raül.
0: Sí.
1: I sobretot això, que a casa, jugues a casa, jugues contra un rival que te les ha fet passar canutes en un moment complicat de la teva història i que te n'has sortit. Per tant, és una final que mitja segurament ja l'està jugant i la jugarà ara d'aquí pocs minuts a la sala de premsa.
0: De seguida escoltarem els protagonistes. No ha acabat encara tota la jornada.
1: De fet, encara queda el Llevant Mallorca perquè hi ha hagut un penal, s'ha perdut una mica de temps, i aquesta Real València, que va guanyant el València 3-4, i és interessant perquè això vol dir que l'Osasuna també doncs, bueno, es complica bastant la vida perquè el Getafe haurà de guanyar en el darrer partit.
0: Mira, tenim Àlex, Ivan Martín, el flash de Fon.
4: Después del partido y ahora cogemos la calculadora porque imagino que todavía no sabes el resto de resultados.
5: Bueno, a ver, nosotros creo que seguimos dependiendo de nosotros mismos. Si ganamos la semana que viene estamos salvados. Hoy lo hemos dejado todo, no ha querido entrar la bola ni siquiera en los últimos minutos y nada, a pensar en el siguiente partido.
4: Esa es la clave, es una final en la que no vale el empate. Girona-Elche, tenéis que ganar para continuar en Primera División.
5: Sí, lo daremos todo para llevarnos la victoria, como tú dices, continuar en Primera División.
4: Muchas gracias.
0: Doncs la cara d'Ivan Martín ho diu tot, és un poema, però també cap fred, depenem de nosaltres mateixos.
3: Jo crec que ara ells estaran molt fotuts, però han de reaccionar, vull dir que estan en situació de guanyar, han de guanyar un partit i aquest equip n'ha guanyat de partits a cara o creu, vull dir que va guanyar un play-off que ningú s'esperava que guanyés en Mitchell, doncs és el mateix, han d'anar allà, han d'anar a Montilivi, és a Montilivi, que això també és un altre... En principi és un altre avantatge, la gent, sobretot, que no hi hagi nervis, que no transmetin els nervis a l'equip, que animi, i jo crec que, escolta, dels escenaris dolents, aquest és el millor.
1: Tenim la classificació, de fet, compartida, Raül, Martí ens l'estava compartint, i com bé veieu, doncs, el Mallorca s'ha complicat molt la vida, amb 39 punts, pot ser que, bueno, és possible que guanyant continuï, doncs, baixant a segona divisió, no depèn de si mateix. El Girona que sí que depèn de si mateix, perquè doncs, el destí ha fet que hi hagi un Girona Elx en la darrera jornada, i entra també l'equació a l'Osasuna, que ara mateix en cas de triple empat doncs el perdria amb el Llevant aquesta lligueta de 3.
0: Osasuna que va al camp del Getafe.
1: I el Getafe ara mateix està setè, 48 punts, i el València li està trepitjant els talons amb 2 punts menys. Bueno, si juga a Europa el Getafe ara mateix.
0: Sí, doncs el Getafe que li pot fer passar
3: Corberán, que no podia sortir de casa, sí, a València, i ara està per anar a Europa.
0: Bueno, i un equip que estava per sota nostra, no ho fa gaire, i Per tant, bé, ara ho analitzarem, ara ho analitzarem. Incorporem ja en aquest postpartit a la Maria Alsina. Hola, Maria, què tal? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Vinga, va, sensacions.
6: Jo no surto tan males sensacions del partit d'avui, eh? És cert que hi ha una derrota, però la veritat, he vist bona cara del Girona, hem vist aquella mossegada de l'altre dia, sí que és cert que ens ha faltat encerar la porteria. Bueno, també he parlat que Oblak avui ha estat impecable, no com Gazzaniga, però sí. Jo tinc esperances davant l'Elx i sí que és cert que no és el millor escenari allò jugar-nos la permanència a l'últim partit, però és el que dèieu. Depenem de nosaltres mateixos de mantenir-nos o no?
1: Està clar que el millor escenari era una victòria, avui era complicat. Un empat tampoc canviava molt. Bueno, no canviava molt, et situava un punt més en cas de possible empat a 42 amb un punt doncs entrava més a l'equació d'altres equips, però segueixes comptant amb aquesta victòria, amb una victòria de primera divisió. Per tant, Michel, entenc que el discurs serà aquest, depens de tu mateix i hem de fer el partit de la nostra vida per mantenir el Girona a primera divisió. Per tant, et diria que dintre de les lectures que se'n podien fer no és la pitjor, però és una situació doncs, que Mitchell hi volia arribar, doncs esperem que acabi de connectar amb els jugadors ara.
3: Dels mals escenaris, aquest és el millor escenari. O sigui,
0: total.
3: Que endavant sí. I la sí, gent bàsica. Cap al l'aire i mira, ens ha tocat això, no som els únics que ens ho juguem tot i...
0: I després hi ha una altra cosa. Avui s'ha confirmat que tots els agorers dels biscotos, en teoria l'Osasuna espanyol havia d'acabar empat,
3: no hi ha acabat.
0: I ens perjudicava, en teoria, el Llevant Mallorca havia d'acabar amb empat i ens perjudicava, i ni una cosa ni l'altra. Per tant, quina conclusió n'han de treure? Els partits s'han de jugar.
1: L'únic empat ha estat l'Atlètic 1, Celta 1.
0: Sí, sí, vull dir, i l'Elche ha guanyat a casa, ha tirat el partit endavant, ha fet la feina, podia passar. L'Alavés ha guanyat a Oviedo, clar que podia passar, sí senyor, podia passar, però ni molt menys ha estat fet, ha guanyat 0-1, ha estat patint, sí, ha marcat molt aviat, i però pensem a l'Espanyol, quan s'ha produït l'empat també la gent ja pensava que ja estava pactat, però és que en una penúltima jornada és molt difícil pactar una cosa.
3: És que jo crec que era bastant absurd pactar coses en una penúltima jornada, perquè hi ha casos, com tu en recordaves més d'un, que pactes algun resultat i després t'acaba perjudicant. És que el millor que es podia fer avui era guanyar tots els equips i arribar a l'última jornada amb el màxim de punts. Nosaltres no hem pogut fer, però hem arribat que depenem de nosaltres mateixos i ara hem de confiar. No ens queda una altra cosa.
1: No sé si l'has cantat, Maria, el gol d'Estuani l'hem cantat tots pràcticament, aquell xut mossegat,
6: sí, sí.
1: Estava sol.
6: Sí. Sí, no, n'he captat més d'un, perquè, o sigui, no sé si a la primera part, ara m'equivocaré, hi ha hagut allò Joel Roca que ha estat a punt de fer-la entrar. És que el problema que hi ha hagut avui és que ha tornat Oblak, crec,
0: sí.
6: I clar...
0: No sé si l'altre dia ja va jugar ell, poder. Però vaja, acaba de tornar, sí, acaba de tornar, acaba de tornar.
6: Però fa pocs partits, no sé si ha tornat avui o fa pocs partits, però que clar, no, a mi no em dona la mateixa confiança a porteria Oblak que Musso, sincerament, i amb tots els mèrits a Musso, però és que, esclar, veient la porteria del Girona, tothom voldria un Oblak.
0: Bueno, no.
3: Sí.
0: Jo és que voldria tan sols un Bonú.
1: Aaron Escandell, mira, anem a l'últim.
3: Exacte.
1: Anem a l'últim de la classificació.
3: Aaron Escandell, si ens queda la primera,
1: no és pas dolent. Potser, bueno, els peus, igual o més allegats aniríem.
0: D'entrada, primer, que siguem a primera. Segon, quin serà l'entrenador, si no és Mitchell, què vol, a què vol jugar?
3: Els entrenadors que estan sonant, que tot això són rumors, vés a saber, tots són bastant del perfil Mitchell, s'ha de dir que jo no sé qui serà l'entrenador, però sí que tinc clar que Mitchell no serà. Per tant, haurem de començar a mentalitzar-nos que passi el que passi la setmana que ve, l'any que ve, l'etapa Mitchell s'haurà acabat i res, haurem d'encertar amb l'entrenador i sobretot haurem de fer el que n'hem fet els últims anys, que és configurar les plantilles més o menys aviat, fer pretemporades ben fetes i no llançar 5 jornades, per l'amor de Déu, que aquí... Ara ens direm la rematada de Brian, direm no sé què, però les 5 primeres jornades les regales completament.
0: Són dantesques.
3: I aquí bueno, és, d'on plora la criatura.
6: Sí, sí, exacte. És que és el que portem dient els últims partits, que ja no només és aquest final de temporada, que també és qüestionable, sinó que els 5 primers partits d'aquesta temporada han sigut desastrosos i que malauradament t'acaben marcant, perquè és que no vas aconseguir ni un sol empat, que ja no dic victòries, és que ni un sol empat, que potser ara et podria allò treure una mica d'aquesta angoixa que tenim fins a l'últim partit, que ja veurem com acabem, perquè... no sé, i comentaves ara també canvi d'entrenador, jo crec que potser el que s'hauria de fer més enllà de mirar perfils similars a Mitchell és mirar una mica més cap enllà i ampliar una mica més l'òptica, perquè si tanques una etapa i t'interessa fer un canvi d'entrenador perquè el que ja no segueix, potser seria bo plantejar-nos un canvi de mentalitat i un canvi allò de sistema de joc. Perquè ara mateix o no t'està funcionant o els jugadors no són els adequats per fer el joc que tu vols. Per tant, no sé si valdria més potser que fessis un canvi en aquest sentit, ja que tenques una etapa.
3: Jo quan dic perfil Mitchell, enteneu-me, eh? Vull dir que Carles Martínez del Toulouse, que sona, és perfil Mitchell perquè és un ex-Barça.
0: Joc de posició i possessió.
3: García Pimienta, que sona constantment, és perfil Barça. Però també, no sé, estan sonant Imanol. I no, també... s'ha de dir que és un... Imanol ja és una altra evolució d'això, ja no és exactament igual que Mitchell.
0: Sí, però déu-n'hi-do, la Real d'Imanol sí, segurament futbol, en molts moments era... va ser l'equip més guardiolista de la Lliga Espanyola.
3: Però era molt intens i era un equip que feia moltes faltes, per sí. exemple, i que les transicions les parava bé, que era un... Saps? No ho sé. Hem de veure què passarà, hem de veure...
0: On som...
3: I veure, sí. i però sobretot si tu tens una idea de joc, almenys configura les plantilles aviat i fes una pretemporada com fa la resta d'equips i no regalis, perquè al final una baixada a les últimes jornades podia passar, però si tinguessis 3-4 punts d'aquelles jornades ara estaries tranquil·líssim.
0: Mireu, dades del partit, el Girona ha rematat 25 vegades avui.
3: Sí, és que es va bé el Girona.
0: Rematades a porta 11 del Girona, 4 de l'Atlético, eh?
3: Sí.
0: 11-4 amb rematades a porta. Bueno, és... O sigui, fins aquí arribem bé, aquí s'estan notant les carències de la plantilla.
1: Totalment. I a més, és que de fet, l'última jornada vas necessitar una mica de... diguem-ne, doncs, de poca agressivitat, diguem-ne així, de la Real, en banda, que va deixar un carril entre Unai i Arnau, i llavors va atacar Estuani al primer pal i aquí va acabar, doncs, l'efectivitat del Girona. El Girona necessita això, duels a dins àrea i que els aprofitin els qui en saben, de veritat. Estuani, no sé si Witzel, Zigankov n'haurà de tenir alguna, no?, d'aquí final de temporada. El Girona ha de ser productiu en aquestes ocasions, perquè la qualitat la té per banda, però li falta acabar-ho de definir pel centre.
0: Una altra notícia positiva. Ni Estuani ha vist la cinquena,
3: ni Joel.
0: Sí. Només dependrem de la infiltració.
3: Sí, ara el que hi ha són una setmana.
1: Sí.
3: No ben bé, però...
1: veurem la base de Francesc, dies... també. Segurament potser haurà de jugar Blin, si vols anar a la victòria.
3: Sí.
1: Agafar més risc.
0: Blin o David López. Avui ha jugat i l'estona que ha estat al camp, com a mínim la jerarquia l'ha tingut.
3: Sí, és un paio que sent els colors. Els anys aquests que ha estat aquí ha demostrat que és un tio que el club li importa.
2: Perquè el xat pregunten, va anar impossible que arribi,
0: impossible,
2: no?
0: Impossible.
3: Impossiblíssim.
0: Veig...
3: Lo de Bel Ruiz no ho sabem.
0: Però és que
3: molt
0: jo...
3: difícil, però aquest jugador està en un estat anímic nefast i ara no podem comptar.
0: Jo és que suposant que Bel Ruiz estigui a punt físicament, jo crec que és un partit que no pot jugar.
3: No.
6: No.
0: Jo vaig posar Arango.
3: Sí, perquè vindran amb la fletxa més a la... No sé, és que són
6: un jugador.
0: A veure, és un jugador, no enganyem. Té problemes físics, però té problemes de confiança molt importants. No estem desvetllant res que no sigui de domini públic. Se li veu cada vegada que entra al terreny de joc en aquest noi. Per tant, dubtosos contra l'Elche ben pocs.
3: No. El que iria bé és tenir a la banqueta el màxim de gent possible del primer equip i el màxim de gent que tingui ganes de fer pinya i ser-hi tot.
6: Bueno, i gent que senti els colors.
0: Sí. No, això és com una tanda de penals que se'ls ha de mirar els ulls, qui té confiança per tirar.
1: I ho veia en francès amb confiança i per això dic que espero que no sigui res, però fa pensar que pot
0: les
1: haver alguna
0: cosa
1: muscular.
0: Les llàgrimes de la banqueta, no sé si té alguna cosa
3: però
0: més.
3: Però pots treballar amb Blin, no? Dir-li a Blin totes les setmanes. Tio, jugadors com tu els necessitem per partits com aquest. I
0: però és que Blin, jo crec que...
3: pot tornar a jugar i pot tornar a fer un bon partit.
1: Al veure... central tens molts de recursos, però clar.
0: Crucificar Blin per algunes errades em sembla poc intel·ligent, perquè Blin... va sobradíssim de qualitat.
3: Exacte.
0: De partits com aquests n'ha jugat molts d'aquests de màxima responsabilitat, possiblement no per evitar un descens, això poder no,
3: no
0: però de màxima responsabilitat sí, per tant ostres, d'errades en cometen tots, si no per aquesta mateixa regla de 3 hauríem de jugar sense Cazeniga.
6: Sí, bàsicament. Sí. I més amb l'actuació dels últims partits. És que avui torna a passar el mateix que l'altre dia davant de la Real Societat, que es queda en format maniquí i no sé què espera, que li treguin la pilota als defenses. És que no... Jo, bueno... I no sé, la porteria del Girona en aquest sentit està maleïda, perquè és que, clar, vull dir, havíem d'estar jugant amb un altre porter i seguim en Cazeniga.
1: Anem fent F5, la situació de la sala de premsa, un moment
0: sí,
1: mitjà que
0: mirant, no està... Mira, saps què? Mentrestant jo saps què faig? Truco a distribució de tot el cursar i demano un carregament de benzina perquè els jugadors del Girona recuperin ràpidament. 972-63-0028, els millors combustibles, el millor servei a domicili, són de proximitat i, a més, s'adapten al teu horari, amb el repartiment, amb els millors preus, amb facilitat de pagament. Són els del gasoil de confiança. Distribució del gasoil cursant 972-63-0028. Pendents de la sala de premsa del Metropolitano, perquè a la gespa del Metropolitano s'està fent l'homenatge a Antoine Griezmann, per tant, Mitchell, recordem que és el primer que ha de passar, i suposo que ho voldran enllestir ràpid i començar ja a pensar en el pròxim partit que serà completament decisiu. Recordem, si us acabeu d'incorporar, si sou dels que heu apagat la ràdio, us n'heu anat a Bosch per no saber res i ara us connecteu per veure què ha passat.
1: Un Gaspar, no?
0: Doncs exacte, un Gaspar. A aquest referent, jo crec que hi ha molts oients nostres que ja no saben poder ni qui no. És un Gaspar, no? Però bueno, és igual.
3: Però va bé reivindicar-lo.
0: I tant.
3: És un tipus de personatge.
0: Si us heu volgut...
3: tan graciós que...
0: diguem-ne, aïllar, perquè ho passeu malament. Sapigueu que el Girona ha caigut 1-0 al Metropolitano. No ha fet un mal partit, però evidentment l'Atlético doncs, l'ha penalitzat en una de les poques errades en defensa que ha fet, i després la falta d'efectivitat l'ha acabat de condemnar. Els resultats de la resta d'equips, doncs alguns ens han anat bé i altres no ens han anat tan bé. L'Elche ha guanyat el Getafe, per tant l'Elche se'n va a 42 punts. L'Espanyol ha guanyat el Camp de Osasuna, l'Espanyol ja surt de l'equació, però Osasuna es fica en un bombarder. El Llevant i el Mallorca no han empatat, sinó que ha guanyat el Llevant. I aquesta és el gran roc a la faixa que té el Girona. L'Alavés ha guanyat el camp de l'Oviedo. L'Alavés amb 43 punts també s'escapa bastant ja del perill. I això vol dir que el Girona té una final contra l'Elche. El Girona i l'Elche. Si guanya el Girona, se salva. Si no guanya el Girona, se'n va a segona divisió.
3: És el millor. No vam mirar classificacions.
0: Totalment.
3: És el millor.
0: Molt bé, tenim la gent al chat, Carla, que està...
2: Sí, estan aquí debatent entre ells. Diuen, bueno, en 12XSC diu, doncs no hem jugat tan malament, el que no. Dèiem. En Ramo P diu, Gazzaniga espantocells. L'Astrid diu, estic d'acord amb el de no hem jugat tan malament. En Lluc Xuc diu, el Mallorca ha baixat.
0: No ha baixat encara. Mallorca rep l'Oviedo. I si guanyés i se n'anés als 42 punts, encara jo crec que tindria alguna opció, eh? Bueno, ho hauríem de mirar, eh? A veure, eh? A veure, perquè, clar, l'Elche en té 42, l'Assassona en té 42, el Llevant en té 42...
3: Haurien de mirar els abraços.
0: Com no? Ho tenen, eh? No els he mirat, els abraços del Mallorca. Però vaja, no ens interfereix el Mallorca en aquest cas, perquè el Mallorca rep l'Oviedo.
3: No, el Mallorca ho guanyarà.
0: Rep l'Oviedo. Per tant...
1: El Mallorca ha d'esperar altres resultats, sobretot el resultat de la Girona, evidentment, i de l'Osasuna.
3: És un malson. És sí, un malson que jo no volia.
1: Que no volies.
0: Sí, el Mallorca...
1: Perquè pots fer la feina i així, doncs, baixar.
3: Que i ells segurament la faran i pues, ens poden
6: i dependrà
0: de... Sí, dependrà dels altres.
3: El que ens ha fallat aquest mercat d'hivern va venir Ter Stegen, que hagués marcat la diferència.
2: que precisament per aquí pregunten, Gazzaniga serà el nostre porter segon o creieu que Ter Stegen es quedarà? Home, si anem a segona, Ter Stegen no es quedarà pas.
1: No, no baixem abans no.
0: D'entrada no estem a segona encara.
3: No, però si haguessis tingut Ter Stegen, no només per el tipus de porter aquest, que és un dels millors porters del món, sinó per el lideratge que pot tenir en moments com aquest, la calma... I va ser una autèntica mala sort que es lesionés, perquè amb això guanyaves molt. Jo crec que pujaves bastants esglaons, eh? Però, sí, sí. En fi, com va tornar Gazzaniga i també per trencar una llança a favor de Gazzaniga no va ser fàcil el que li va passar. No. Però és un jugador que també, com Abel Ruiz, té molt poca confiança i la jugada de l'altre dia és, bàsicament, no té confiança perquè aquella pilota la pot agafar qualsevol.

0: El principal són els jugadors, el principal és el cos tècnic, el principal és el que envolta el club, però l'afició també haurà de jugar el seu paper, i un d'aquests és Gazzaniga, saber gestionar els seus 90 minuts perquè poden haver-hi moltes situacions de pilota aturada, situacions de veure qui la passo, qui no la passo, i aquí
1: jugarà.
0: Aquí Montilivi ha de marcar la diferència. I a veure si és veritat.
2: Home, recomanacions per aquesta setmana, tanqueu el Twitter, aquestes
3: sí,
2: coses.
3: Sí,
4: sí.
2: I tant. Penseu... en positiu tota la setmana.
1: Digues, Maria, què has fet aquesta setmana? Què has fet?
3: Jo les tres últimes jornades porto sense obrir Twitter, abans de allò miro quatre coses abans d'entrar i ja està, perquè és que si no seria un no puc viure.
1: Jo aquesta setmana sí, perquè... aquests últims dies sí que he entrat a Twitter i realment sí, s'ha de comptar fins a 10. S'ha de comptar fins a 10.
2: S'ha de comptar fins
3: a
2: 10.
3: Ja cada borrada.
1: S'ha de comptar fins a 10.
3: Sí, no. I veure els comentaris que fa la gent allò a les publicacions del club, que crec que hem de ser tan tribuneros, no? I potser donar una mica més d'esperança, no? Perquè al final...
1: Saps com ho llegeixo jo? Són les servituds d'haver-te fet més gran i d'haver augmentat la teva massa social. Doncs hi ha gent que és positiva, hi ha gent que és negativa, sí, sí. Hi ha gent que és rajadora, hi ha gent que és conspiranoica, hi ha gent que va amb un lliri a la mà...
2: I que si baixéssim o si no baixem, entendré totes les crítiques que facin els que
0: exactament.
2: Estan rajant, eh? No ho dic. Dic que aquesta setmana, per sí. Salut,
0: sí.
2: No s'hi entri.
1: No, per exemple, em va fer molt gràcia quan em diu... com si els periodistes que no fiscalitzem a Quique Cárcel, no? Que el Girona porta fent dos mercats horrorosos, jo crec que ho hem dit, no a cada transmissió, però... Bueno, jo crec que aquí... Ara, una altra cosa és insultar a la gent. No, aquí no insultem a ningú, ni demanem la dimissió de ningú, perquè a mi demanar que algú li fotin la feina és una cosa que no m'ha agradat mai. Però que dir que no ha fet bé els dos últims mercats, això em sembla que ho hem dit moltes vegades.
0: Hem de tenir en compte una cosa, també, perquè a l'hora de començar a rodar caps, Cárcel ha tingut una part de la culpa molt important a la confecció de la plantilla, però ha estat confeccionada juntament amb Mitchell, la plantilla. I això és una cosa que hem de tenir tots en compte. Hi ha fitxatges, mira, tenim a Mitchell a la sala de premsa, després continuem amb això.
1: Escoltem el tècnic del Girona, Mitchell, parlant a la sala de premsa del Metropolitano.
5: No hagi fet cap gol amb les ocasions que ha tingut durant tot el partit, ja l'última també d'Estuani, la de Brian gairebé només començar amb el cap a porta buida, com t'ho expliques, i d'altra banda, de cara a l'últim partit, ja quin missatge envies a l'afició?
6: No, l'explicació és que el porter ha fet bones aturades i que no han estat encertat només, però hem de continuar. I portem dos partits fent les coses cap endavant i en agressivitat i amb una molt bona mentalitat. I les he dit ara mateix que l'empat d'avui... no serveixi per res, és la realitat.
0: No serà ja.
6: I l'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo, estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit tot o res, i ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat. No hem de mirar enrere de lo que ha passat fins ara, perquè és la nostra responsabilitat mirar cap endavant i ser capaços de, depenent de nosaltres mateixos, de guanyar l'últim partit. El que vol estar amb nosaltres, perquè necessitem a tothom, perfecte. És l'últim partit, a casa, amb la nostra gent, depenent de nosaltres mateixos, una final. Girona ha tingut molts moments d'aquest tipus i un mes. Final per fer història i continuar a primera divisió.
1: Xavi.
4: Hola, Michel. Amb la jornada com ha quedat dissabte vinent, si no canvien, tu vas dir l'altre dia que era el partit més important de la història del club.

0: suposo que ara pensem que és aquest dissabte, i què esperes dels teus jugadors i també de la gent de Montilivi? Què n'esperes aquest dissabte?
1: El que hem fet fins ara. Donar tot per un objectiu que és molt difícil per molts equips, ho hem vist, i la classificació ha fet que estiguin en aquesta posició ara mateix. Però depenent de tu mateix és clau, perquè no has de mirar res. Avui hem vingut a guanyar perquè no hem de mirar res. No sabia els resultats fins ara. Estava molt concentrat en la feina, molt focalitzat en el partit per guanyar-lo, perquè sabia de guanyar-lo les possibilitats eren molt grans. Però l'empat sabia que... I res, de perdre avui, el més important era que el Mallorca i el Levante no empataren. I ja està. I he preguntat, m'han dit que guanyant a l'últim som de primera divisió i és... hem d'agafar aquesta situació de la millor manera. Una bona setmana d'entrenament, preparar a l'equip bé i guanyar. Estem preparats.
2: Joel.
3: Bones vistes.
2: Que li obrin el micro, en Joel.
4: Sí, agafar el... Okay,
3: ja. Hola, míster. Joel Sebastián, de l'Esportiu. Has dit una setmana d'entrenaments, però serà una setmana diferent. No sé com es gestiona... Aviam, hi haurà nervis, s'haurà de gestionar l'excitació de la plantilla. Com es gestiona tot això?
1: Setmana...
3: I després, perdona, què tenen Francés, Lemar, Hugo Rincón?
1: Setmana normal d'entrenament, demà descans... I després de l'esforç que hem fet en aquests 6 dies, toca mirar bé el que necessita cada jugador per a aquest partit. Però faré el mateix que he fet en els últims partits, no, que he fet sempre. Mirar el millor per el club, per l'afició, per l'equip, intentar estar acertat en l'alineació i preparar, analitzar bé el partit des de lo mental, com ho he fet tota la vida. Mental, físic, tàctic, tècnic i la classificació. I sempre surt a guanyar i ara la resposta està a la classificació. No fa falta dir res més. I... Lemar no es trobava bé, molèsties, una malaltia Hugo i Francesc hem de mirar, perquè ha tingut una...
5: Respirar parece fácil, ¿no?
2: Doncs Mitchell, que sí. Ja ha passat la informació mèdica, Lemar és que no era normal, que si havia escalfat no pogués jugar, havia de tenir alguna cosa, el procés víric d'Hugo Rincón, tot i que hem vist fotent-li crits perquè no estava apartant.
1: L'equip ha d'estar preparat per afrontar aquest partit, sense dubte, i en la nostra gent.
6: Hola, Michel. ¿Qué tal por aquí? Javi Gómez para la cadena COPE. Me gustaría saber qué vestuario te has encontrado ahora, cómo estaban los chicos. Durante la semana, ¿cómo crees que van a estar? Si van a estar muy tensionados, porque a usted le veo bastante tranquilo y concienciado de lo que se juegan. Y por último, si dentro de lo malo, malísimo, usted firmaba jugarse a un partido, a una final, el quedarse en primera división en casa.
1: Sí, después de las primeras 5 jornadas de liga lo hubiera firmado. Y a la jornada 15 estábamos en descenso también. Depender de ti es oro. Hoy sabíamos que dependíamos de nosotros, que de ganar hoy tendríamos muchas posibilidades de salvarnos en un campo muy difícil como es el de Atlético Madrid. Y hemos hecho, para mí, un muy buen partido. En muchas fases del juego hemos tenido muchas ocasiones. hemos dominado contra un rival que tiene, bueno, una de las mejores plantillas de Europa, una de las mejores plantillas de España. El vestuario estaba dolido hoy por esa falta de acierto que hemos tenido, pero no les he dejado bajar la cabeza, porque no toca lamentarse de nada, porque como has dicho tú, de lo malo malo, el empate de hoy, si hubiera marcado la última Estuani, nos obligaba a ganar también. Entonces, la sensación tiene que ser de convencimiento en algo que yo creo que en los dos últimos partidos hemos hecho bien, que es mirar a la cara al rival e ir a por él. Eso lo hemos hecho en los dos últimos partidos. Y la sensación que tengo es que el equipo tiene la capacidad de volver a hacerlo. No será una semana de nervios, porque voy a hablar mucho desde la energía que me transmiten ellos. Y cuando uno está convencido de algo, lo que tiene que sentir es seguridad. Porque el resultado, lo dije el otro día, que hoy Oblak no saque la mano, que dé al palo, no dé al palo, a veces o es Dios o es... Pero lo que no puede pasar es que haya partidos donde no tiremos a puerta. Y el equipo ahora está focalizado en ir a por el rival, sea el que sea. Y vamos a ir a por el Elche, vamos a ir a por ellos. Y luego, entrará o no entrará, veremos cómo competimos. Competiremos de la mejor manera, buscando portería rival y yendo a por ellos. Vamos a ir a por ellos. Necesitamos la victoria y vamos a luchar por ella.
4: Sí, Marc, última.
2: Última pregunta per Michel. Recordem que el Girona ha perdut una...
7: Hola, Michel, Marc Brugués, del Diari de Girona. Parles d'això, de buscar porteria, de xutar, d'intentar-ho, però què pensaves allà a l'àrea tècnica quan veies que l'equip arribava dins l'àrea, a la zona tres quarts, i no acabava de finalitzar bé les jugades i el gol no arribava? Què pensaves?
1: Marc, hem finalitzat 25 vegades. Són moltes, eh? Contra un Atlético Madrid, que és l'equip que menys permet en el seu àrea. Hem finalitzat molt. I hem fet moltes centrades. És veritat que no hem tingut l'encert que han tingut ells, però no puc dir res a cap jugador i a l'equip, perquè l'han intentat tot. Sempre sóc molt expressiu al camp o en el banquillo, com és?
4: Banqueta.
1: La banqueta. Però des de la... no des de la ràbia, sinó des de la necessitat de que ells també estan patint. I les he dit que el cap a dalt i mirar les coses bones que tenim, moltes coses bones. Per mi és un gran vestidor, per mi és un gran equip. La gent dirà coses de nosaltres, però la gent està fent tot el possible per continuar a Primera Divisió i tenint una última oportunitat, i hem de pensar que estem preparats per aprofitar-la.
4: Sí, última, sisplau, Miquel.
3: Michel, aquesta setmana amb tres partits, Estuani s'ha hagut d'infiltrar per jugar. No sé si amb una setmana neta per davant tu creus que podria estar disponible perquè el faci servir els minuts que vulguis en la final contra l'Elx sense dependre d'infiltracions com si fos un jugador més. Si pots fer net aquesta setmana.
1: Hem d'anar dia a dia amb ell. Avui, ahir vaig preguntar-li si estava per jugar. M'ha dit que estava per minuts, perquè també tenia una molèstia a l'adductor. És normal, perquè porta tres setmanes sense entrenar i la fatiga muscular, clar, quan no jugues i quan no entrenes muscularment estàs pitjor. I veurem dia a dia. Hem de recuperar molta gent, perquè avui hi havia gent cansada que ha jugat, Joel, tres partits en la setmana amb un esforç increïble, Unagi, Ivan, Fran, Hem de recuperar bé aquests dos dies que ve. Demà lliure, dimarts recuperar bé i dimecres pensar què farem per guanyar el partit.
4: Sí, estem. Gràcies a tots.
2: Bona nit. La compareixença de metge explicant aquesta situació de Cristian Estuani, evidentment, quan no estàs jugant, doncs, si pares, després te surten tots els mals. De seguida us pregunto molt ràpidament què us ha semblat el que ha dit Estuani, però abans ja sabeu que si busqueu feina, a GCT Plus et connecten amb empreses que busquen gent com tu i que t'ajuden a trobar el lloc que encaixi amb les teves necessitats. Truca al 972 59 88 55 o passa't per l'oficina de Girona, perquè GCT Plus sumen talent, creen oportunitats, connecten talent amb oportunitats, tant si busques feina com si busques treballadors, GCT Plus és la teva resposta. Bé, Mitchell, com el que dèiem, no? Començant ja a preparar el partit, explicat això de que evidentment l'empat no els treia de pobres, bueno, és el factor anímic, no? Segurament l'empat hagués sigut un plus més anímic que real a la classificació. I vaja, a mi el que em preocupa més és el tema de recuperar efectius.
8: Sí, ha donat alguna pista, no?, de com estan els jugadors. Recordem que Francesc podria ser una cosa muscular, ho ha avisat, o Lemar tenia molèsties. Jo crec que estarà disponible pel següent partit, i a Rincón també estarà disponible perquè era un procés víric que es transmetia a través de l'àrea. De fet, ha entrat amb mascareta a l'estadi, per tant, és una cosa que es pot controlar. Veurem els musculars, Estuani també tindrà minuts, segurament tot una part, ja veig sinó que podrà jugar tot una part, i veurem doncs quina és la reacció d'aquest bloc a les paraules de Mitchell, que no he vist gaire canvi dels últims discursos. Jo he vist un mateix Mitchell, però afrontant una final.
2: Maria?
9: No, una final que, bueno, es volia evitar de totes, però al final no ha sigut possible. Jo crec que el partit entre el Girona i l'Elx serà uns de un, per no dir el partit de la jornada, perquè la veritat, tant l'Elx com el Girona s'hi juguen molt, però sí que és cert que potser hauríem de mirar de recuperar aquests efectius, tot i que m'ha tranquil·litzat, per exemple, que Francesc potser sigui més allò muscular, que Lemar també, que, bueno, dona confiança per l'últim partit, que és que al final l'has de mirar, d'ajustar i de ser molt perfeccionista, que potser no et marquin tant aquests errors tant davant de porteria rival com davant la teva porteria, i crec que això serà clau en el partit davant de l'Elx.
10: Sí, gestionar els nervis, l'Elx també en tindrà, no tindrà el torn, ho repetir, no tenir l'entrenador a la banqueta condiciona. Amb el Girona hem tingut moltes proves d'això, i l'altra cosa que haurem de fer és gestionar també les nostres angoixes i les nostres presses, que no s'ha de tenir presses, s'ha de guanyar, i tant se val el minut que sigui com sigui. I l'altra cosa que jo crec que és important és que aquesta setmana no és neta exactament, perquè és dissabte el partit, però aquest Estuani se'l pot treballar bé i pot arribar per 45 minuts, que deia l'Arnau. Uh-huh. 45 minuts d'Estuani està molt bé. Sí, poden ser desequilibrants.
2: Aviam si el podem tenir 45 minuts o una mica més, ja veurem. En tot cas, el que és evident és que el necessitem.
10: El dubte d'Estuani és, el necessites 45, el poses d'entrada i perds el trumfo dels minuts finals, o el fa jugar d'entrada i fins que no pugui més. Clar, aquest és el dubte, i és una de les coses que haurà de pensar Mitchell, i haurà de pensar algunes altres coses més, a veure què fa, si és Brian o no és Brian, si juga Estuani. Jo crec que Zigankov i Joel poden ser les bandes amb un equip per darrere d'Estuani. Clar, aquí hi ha moltes variables que les haurà d'anar mirant. Jo el veig bé a Mitchell, m'ha agradat bastant el que ha dit, i no sé, és que no ens queda res més que il·lusionar-nos una altra vegada per aquest partit i pensar que si es guanya aquest partit serà una nit com històrica, una altra nit històrica.
2: Sí, senyor. Molt bé, doncs ho tenim tot plomat, no?
8: Tot plomat.
2: La gent al xat sí, donant dades, no?
11: Sí, el Loki diu, doncs no vull ni imaginar com estarem dissabte de nervis si al minut 75 estem empatats.
10: No, això sí. Hi ha aquestes pastilles sota la llengua, no? Que va molt
8: bé. Nervis, com si vas guanyant, també hi haurà nervis, perquè entenc
11: per
8: si que la inèrcia se fa un pas enrere, llavors fer un pas endavant, deixar espais a darrere.
2: Sí, perquè no guanyarem pas per 2-0 ni per 3,
8: És complicat.
11: Patint allà al final.
10: No, juguem una final. Les finals tenen aquest punt de bogeria, no? I que vés a saber si és el partit que t'entra tot. El partit que no t'entra res avui, el que t'entra tot és el dissabte.
2: Aviam. A veure, la incògnita serà quantes estrelles d'AM obrirem.
8: Espero que moltes.
2: Que espero que en siguin moltes, sí. Perquè ja sabeu que Estrella d'AM ben fresqueta entra de fàbula, acompanyant el Girona des del 2012, que aquest any, a més, està de 150 aniversari. És que no pot fallar res. Amb Estrella d'AM ho portarem millor, ho celebrarem millor i, vaja, farem festa. A veure, espero que farem festa després del partit contra l'Elche. I aquí pregunten si no li faran un homenatge a Mitchell, a Estuani. A mi l'única cosa que m'emprenya d'aquesta situació, que jo ja també estic d'acord amb el que diu Mitchell, que si després d'aquests 5 primers partits de Lliga em diuen que l'última jornada depèn de mi mateix, ho firmo allà amb les orelles, si convé. A mi ara el que m'emprenya és que és un partit que jo intueixo que pot ser l'últim d'Estuani.
10: Sí.
2: I no el podrem celebrar.
10: No, és clar.
2: No el podrem celebrar.
10: O sí.
2: O sí.
9: És que clar, o sigui, tant de bo el puguem celebrar, és el que veieu.
10: Raül, has de pensar que el celebrarem molt.
2: Sí. Però és aquelles coses que clar, que, bueno, tindrem incertesa, perquè si la cosa no acaba bé no podrà celebrar res. I seria molt lleig acomiadar tant a un com a l'altre.
10: Potser si no acaba bé, decideix un any més.
2: Un Last Dance. El tema és que si Estuani decideix, i jo ja ho he dit, jo si Estuani vol seguir jugant al Girona, jo és que no li posaria cap impediment, perquè ens estava mostrant...
10: No, que quan surt...
2: Que quan surt és determinant. I això sí, no pot ser el teu segon davanter.
10: No pot ser
2: el teu segon davanter, i aquí sí que no ens podem tornar a equivocar amb això. En fi, això serà dissabte, eh?
8: Dissabte
2: a les 11 de la nit... Sonrises o làgrimes?
8: Ens hi posarem a partir de 2:15 aquí a dia de partir, Raül.
2: Sí. Ens hi posarem a 2:15. Hem convocat un equip de patiment màxim. Ens acompanyarà, jo crec que ja ho podem dir, el gran José Martínez. Ha dit que aquell dia...
10: José va patir molt amb el Girona.
2: I vol ser, i tant. I Jordi Gratacós, també. Vull dir que allà estarem, doncs, invocant a tot.
9: També.
2: Tornaré a portar la samarreta verda, perquè avui no ha funcionat, però jo crec que amb el joc...
12: Rentada, ja
2: la rentaré avui. I no sé si encara alguna altra cosa més.
9: Ritual.
2: Maria Alzina, moltíssimes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres.
2: Vinga, una abraçada. Diu, dissabte a les 8 com a mínim en Luqui. No, home, no. Què farem, tant de nervis? No sé. Cadascú que suporti com vulgui. Nosaltres obrirem a 2:15.
12: Tiles i valerianes.
2: A 2:15. I una altra cosa és poder, si volem obrir el xat, ja aneu aquí rajant pel xat, però Transmi... No toquem res, no canviem tantes coses.
8: Per cert, una última hora a nivell informatiu Girona Insight, que avui els jugadors arriben a 1:15 a la ciutat esportiva, des de els grups d'animació de Girona s'està convocant a la gent perquè pugui anar a fer, doncs, bueno, començar aquesta prèvia que dèiem a nivell de Girona, de ciutat, de província, de comarques gironines. Doncs qui vulgui anar, doncs, a 1:15 a la ciutat esportiva de la Massana, a Vilablareix, doncs hi haurà un moment aquest de cordial entre afició, i pot ser una imatge bonica, si més no, esperant, doncs, aquest Girona Elx. Avui a 1:15 a Vilablareix.
2: Molt bé, doncs ja sabeu, si no podeu dormir...
10: Cap allà.
2: Jordi Dorca, moltíssimes gràcies.
10: A vosaltres.
2: Et toca fer columna aquesta setmana?
10: No, però potser en demanaré una d'especial. No sé si es voldrà fer alguna cosa especial, perquè també, clar, és un dia, això, final.
2: Una final. Moltíssimes gràcies.
10: A vosaltres.
2: Carla, ens deixem alguna cosa?
12: No, aquí no hi ha res més al xat. Jo crec que hi ha la gent a... Adéu.
2: L'Oriol, no fos cas que treballéssiu massa.
12: Bueno aviam.
2: Em guardo el
8: coment.
12: He volgut obviar aquest comentari.
2: No. Si vol un dia l'Oriol que vingui, li explicarem com funcionen les coses.
8: Pacíficament, sense cap paper al terra. Que sí. Això potser és el programa del Girona, collons.
12: I dels catalans.
2: Exactament.
8: Bueno, això ja és un altre capítol.
2: Exactament. Bueno, aquesta setmana Montilivic, no?
8: Sí, dimarts, ho passem a dimarts.
2: Aquelarre, Montilivi.
8: Aquelarre, volem apropar-nos al màxim al partit, ho farem dimarts i segurament farem alguna cosa mòbil, veurem.
2: Bueno,
8: sortint de l'estudi.
2: Doncs res més per la nostra part, el Girona ha caigut al Metropolitano, el Girona, però segueix viu, segueix depenent de si mateix, està en zona de descens, però on sortirà la setmana que ve si és capaç de derrotar l'Elche en la final que tindrà a Montilivi. Una final a casa, només val la victòria, però amb la victòria no s'ha de dependre de cap més resultat. Els de dia de partit a Ràdio Capital, la Taronja, Ràdio i Montilivi, i serem puntuals a la cita. Serà dissabte a les 9 del vespre. Res més, tanqueu el Twitter... Manzanilla, Valeriana, a portar-ho bé, tranquil·litat i positivisme. Ens tornem a escoltar dissabte vinent. Bona nit.

0: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
1: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
2: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
3: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones. I me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? Y yo, sí, ¡ay, qué alegría! Ahora te pongo cara cuando vas a Barcelona, cuando no sé, que comes, que no comes. Y yo, pues, yo digo, hòstia, ja has explicat.
4: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
5: Amb Joan Bosch.
6: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
7: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
2: Tots els continguts de Ràdio Capital
1: i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: yeah, yeah.
1: Cançons, cançons que quan les sents et porten molts records. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor i l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, soc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també en certa manera plegats i per molts anys. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.